0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu vulguis.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Faes en el colze. Quilòmetre zero.
1: Zero.
0: Zero.
1: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: dia.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
2: Radio Pego, 107.8 en FM.
3: I'm sorry.
4: Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida.
5: Dust in the wind.
4: Sintonitza'ns.
5: Baby, I love you more.
4: Estem al 107.8 de la FM.

0: fet arba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Radio.

0: quan la paraula ens ompli de sentiments i emocions, quan es converteix en una viatgera incansable i companya fidel de la nit, és el moment de la Cuca de Llum, un programa quinzenal de Ràdio Pego, els dimarts a les 20 hores i a la web en la secció de podcast Quan el vinga de gust. La Cuca de Llum ens convida a un territori on la poesia es converteix en una finestra oberta a allò més íntim de l'ésser i, al temps, endinsant en les qüestions que ens travessen com a societat i com a territori. Programa dirigit i presentat per Amparo Romero.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: Radio Pego, arroba Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.
1: La música allarga la vida.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: 4 en un taxi. És dimecres a les 11 de la nit i la seva repetició és dissabtes a les 4 de la vesprada.

Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8:30 a 11:15 del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.

La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.

0: Hola, sóc Juanlu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.
2: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació

0: Bon dia.
1: The rhythm and blow.
0: Estàs escoltant Radio Pego.
1: Open your eyes and watch the red sunlight.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
0: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente

0: entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
3: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
4: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
5: No estoy sola.
4: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
2: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
6: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
7: Ràdio Pego, sempre al teu costat. 1, 2, 3.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pegol. Sigau benvinguts, benvingudes a l'agència Punguita de l'FM. Benvinguts, sigau, al nostre magazín matinal. Les 8 i 8 minuts d'aquest dijous 1 d'octubre. Arrenquem la nostra jornada musical amb aquesta clàssica, exactament amb un gran tema de l'any 78. Una connexió profunda a l'amor. Matia Bazar, solo tú. Així, amb aquest clàssic, amb aquesta gran veu, nosaltres el donem la benvinguda a aquest nou mes i a aquest nou dia que arrenquem a partir d'ara.

Solo tu. Fantàstic tema dedicat a eixe amor transformador que converteix la rutina en una experiència màgica i extraordinària. I d'un tema del 78 a una cançó del 99 amb el rei del sol, amb el grandíssim cantant mexicà Luis Miguel. Continuem i exactament ho fem escoltant-lo amb el tema Tu o ninguna.

0: Així de romàntics, a mi m'ha continuat Luis Miguel, Tu o Ninguna. I moment ara per escoltar el tema Jamás, Jamás, una cançó del 2019, un tema que ens arriba de la mà de Café Quijano, que en aquesta ocasió comparteixen junt al grandíssim veneçolà Carlos Bauté.
1: Cantant.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per descobrir i conèixer aquest número premiat en el cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dimecres 30 de setembre. Va ser el 42.048 de la sèrie el 49. Repetim. Número premiat en el cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 42048 de la sèrie 049.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

0: Radio Apego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Viatjant a través de la música, tornem als anys 70, exactament any 1976, amb la banda Think Lazy. Una celebració, tornar a reunir-se amb el grup d'amics, aquests amics de sempre, per a poder eixir de festa. The Boys Are Back in Town. Els xics estan de tornada a la ciutat.

Ahir estàvem escoltant aquest fantàstic tema que es referia doncs, a aquesta colla d'amics que tornaven de nou a tota la ciutat i a reunir-se, a estar tots junts de nou. Tot un clàssic que recordàvem de l'any 1976 i de la mà de la banda Sting Lizzy. Moment d'ara per escoltar els Kings of Leon. Amb ells escoltem i recuperem aquest Sex on Fire.

0: el gran grup espanyol de música pop rock, ese grup fundat en Madrid que es va donar a conèixer a finals dels 80, a principis dels 90, els Modestia Aparte, avui recordant-los amb el tema Óyeme.
1: Óyeme, mi amor.
2: És música. És passió. És...
0: I amb bona música anem a continuar en aquesta ocasió. Una cançó optimista, un cant que parla, doncs, de renàixer l'amor, la esperança, l'inici d'un camí compartit en parella. Amb la veu del grandíssim cantant italià Eros Ramazzotti, rescatem aquest tema del 2018. Ai, vida.
3: Tengo nada que esconder. Nunca tendré todo como quieres tú.

Ai, vida, fantàstic, meravellós tema el qual han rescatat amb la veu del grandíssim Eros Ramazzotti. Any 1986, tema històric, un gran clàssic del pop espanyol, Mescalina, Los Rebeldes.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Risc d'aiguats torrencials i possibles avisos rojos. Molta atenció, perquè comencem el mes d'octubre amb una situació molt adversa i potencialment perillosa, especialment al litoral i prelitoral del territori valencià. Tenim avisos importants per pluges i tempestes amb acumulacions que podrien arribar als 160 litres per metre quadrat en tan sols 12 hores i 50 litres per metre quadrat en només una hora en les zones més exposades. A partir d'avui al migdia i sobretot ja durant el que serà la vesprada, nit i de matinada, les tempestes poden entrar des de la mar cap a la terra i descarregar amb molta intensitat. Alguns nuclis podrien generar-se sobretot en les mateixes zones i deixar pluges molt fortes, torrencials o acumulacions molt importants en molt poques hores. Estem davant de la situació adversa que tenim per davant entre avui i divendres a poder acabar activant-se algun avís roig entre València i Castelló. De moment, aquest nivell doncs, no està activat, el que tenim activat és el nivell taronja, però la situació obliga a estar molt pendents de l'oratge. De manera local podríem acumular hasta 200-300 litres per metre quadrat durant l'episodi allà on les precipitacions siguin persistents o es produïsca regeneració de tempestes. No significa que aquestes quantitats vagin a donar-se en general i en tots els punts, en totes les localitats. La situació continuarà divendres i durant el cap de setmana amb possibilitat que en qualsevol moment una tempesta descarregui de manera sobtada i provoqui inundacions locals, crescudes de barrancs i problemes en zones baixes. Aleshores, molta atenció i molta precaució. Durant el cap de setmana els models continuen mostrant els possibles despenjaments d'una dana que es situaria a l'oest de la península. La seva posició i trajectòria doncs, seran claus, perquè amb l'anticicló situat més al nord i vent marítims entrant des del Mediterrani, la inestabilitat podria continuar també durant la pròxima setmana. Per tant, no sembla que després d'aquest episodi entrem directament en estabilitat. Hauríem d'estar seguint de a prop aquesta evolució d'eixa dana i veure fins a quin punt pot mantenir les pluges i tempestes sobre el Mediterrani. Com sempre diem, hi ha que estar atents, portar un rigorós seguiment de totes aquestes tempestes i de l'oratge, sobretot en aquests dies, doncs on esperem doncs, bastant pluges bastant fortes, torrencials i acumulació bastant importants en poques hores.
2: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Amb una gran veu italiana, nosaltres anem a continuar. Exactament són les 8 i 47 minuts. Ens quedem situats a l'any 1972, gaudint de la veu de Gigliona Cinquenti. I amb ella recuperem aquest clàssic. Tu bailes en mi mente.

Chiclona, Chicuente, tú bailas en mi mente. Parlava, doncs, d'eixa impossibilitat de poder oblidar a un ser estimat. Gaudint de grans èxits, així ens arriba un altre. Any 2000, la oreja de Van Gogh amb la reina del pop.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

No hi ha stopping. Així estàvem escoltant a la Soul Machine. I arribem a les 9 del matí. Ho fem escoltant a Eminem en aquesta ocasió. Junt amb la veu de Rihanna, Love the Way.

0: per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.

un gran clàssic el que havíem gaudit any 1974 amb els blues, el Blue Suite i eixe Can a Feeling. Nosaltres arrencàvem amb aquesta segona hora musical. Canviant d'estil radicalment, anem a recuperar un altre clàssic. En aquesta ocasió, un tema del 2008, escoltant a la Katy Perry i aquesta, I Kissed a Girl.

0: Happy Month. 107.8
1: Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna turn me on, turn on your stereo.
2: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.

0: les 9 i 8 minuts, moment ara per escoltar un emotiu viatge de nostàlgia.
1: Campos y caminos distancia.
0: Amb eixa profunda enyorança.
1: Entidad de recuerdo.
0: Fent record, doncs, al seu poble natal, a la seva infantesa, als seus amics, d'aixòs que de vegades el deixes enrere.
1: Quedado tan lejos.
0: Recuperem un clàssic de l'any 1970 amb la veu del grandíssim Alberto Cortés.
1: De infancia, amores y amigos.
0: Escoltem el tema Distancia.
1: Que sea...

0: Amb esa melancolia, Alberto Cortez, recordàvem el tema distància. Canviant d'estil radicalment, així arriba la Rosalía. Amb ella recobrem el tema malamente.
1: Ese gritarito roto, yo sentí como crujía.

0: a la mente.
1: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
2: Moment ara per escoltar els legendaris de Rolling Stone amb un tema del 2017, Come On. Una cançó que ens parla, doncs, de la desesperació d'un home després d'una ruptura amorosa.

fantàstic tema, gran record, eh? Un dels primers temes del seu primer disc. Any 1963, un gran èxit per a la banda britànica The Rolling Stones, que m'havien presentat a Meixa i Camon. Nosaltres ens hem quedat a la meixa versió que ens presentaven al 2017. I viatjant a través de la música, recordem un altre clàssic. En aquesta ocasió el situem en el 89, en Kaoma. Canviem radicalment de gènere per poder escoltar la famosa Lambada.

0: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
1: Ràdio Pego, la veu del poble.

amb frescura i naturalitat, a ritme de música country, arriba la grandíssima Paola Rojo. Des del seu treball, Un viatge en el temps, l'estem recordant amb el tema 7 pesos.

Ahí estàvem disfrutant de la veu de Paula Rojo, com havíem presentat amb aquests 7 besos. I continuem viatjant a través de la música, en aquesta ocasió recuperant un tema del 95. Exactament, escoltem el tema Mal Bicho de Los Fabulosos Cadillacs.

Así recordant els argentins, los fabulosos Cadillac, com havien presentat amb un tema del 95, mal bicho. Les 9 i 29 minuts d'aquest dijous 1 d'octubre, seguim viatjant a través de la música. Moment ara per escoltar aquest cantant, músic i compositor que ens arriba des de Badalona. Ell és David Ross i nosaltres avui l'escoltem amb el tema Com l'aigua.

0: l'aigua. 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
1: I viatjant a través de la música, passem a gaudir d'aquesta cançó que parla de lealtat absoluta. Cap a Sim és prou alt. És tot un clàssic de la Diana Rose de l'any 1970, que es va fer famós mundialment. I que nosaltres avui l'escoltem a la veu de Pitingo.

Fantàstica tema, versió entre el soul i la buleria, com havíem presentat amb la veu de Pitingo. I know mountain. Cap a cima és prou alt, tot un clàssic de la Diana Rose. Les 9:36 minuts. Joan Osborne i el seu clàssic One of Us.

Tot un clàssic de John Osborne, com havien dit, amb eixe One of Us. I ens anem a gaudir d'una cançó, una balada romàntica, una cançó que parla, doncs, de desamor, de nostàlgia, d'eixa impossibilitat de poder oblidar a una persona especial. I Jo no te olvido, interpretada per Kali i el Natli, que en aquesta ocasió comparteixen tema junt a Luis Fonsi.

0: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
1: Viu la música a Ràdio Pego.
2: Moment d'anar per recuperar un altre d'aquests grans clàssics espanyols. En aquesta ocasió, un tema que es va convertir en tot un himne del pop espanyol, com estàvem dient. De la mà del duet Àlex i Cristina, ens situem a l'any 1987 amb el tema Agotxas i Aparezco a tu lado. Tu

Gran clàssic, el que estàvem mai escoltant, Àlex i Cristina, amb el tema Gotxas i aparezco a tu lado. Esa il·lusió de complir un desig de forma ràpida i sorprenent. I continuem viatjant a través de la música. Seguim disfrutant d'altres grans clàssics. En aquesta ocasió, Kevin Little i eixe Turn Me On, un tema del 2004.

Des de Lleida arriben el sexeni, que en aquesta ocasió compten amb la col·laboració de la banda icònica El Sidonier. Exactament, amb un tema de la més rabiosa actualitat, un tema d'enguany del 2026, Persiana Baixada.

0: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
1: Ràdio Pego. Música!
2: I amb música nosaltres arribem avui a les 10 del matí. En aquesta ocasió, escoltant un tema del 2018, el hip-hop amb Panic on the Disco.

I arrenquem en aquesta tercera i última hora d'avui. Són exactament les 10 del matí d'aquest dijous d'octubre i ho fem disfrutant del tema 100 gaviotes. Una reflexió sobre la melancolia, la soledat i eixe ale de llibertat. Ducando, any 1986.

Fantàstic tema on demana doncs reconciliació i perdó. El protagonista demana disculpes per aquests errors del passat. Un dels majors èxits per el grandíssim David de Maria. Un tema que ens va presentar el 2009, que jo no quiero problemes. Són les 10 i 7 minuts i de David de Maria ens anem ara a gaudir de La Pegatina, un tema del 2020, un tema que canta i interpreta Juntel Canca. El tema Te veré cuando yo quiera.

Moment ara per escoltar el Take My Breath de The Weeknd. Explora, doncs, eixe desig, eixa seducció, eixa atracció cap al perill en una nit de festa.

representant a Grècia va ser el tema guanyador amb aquest My Number One del Festival d'Eurovisió del 2005. Així estàvem disfrutant-la i gaudint-la d'aquest superèxit. I d'un èxit per un altre en aquesta ocasió. Recuperem el tema M'estoy enamorando, un tema de Barruiz que comptava amb la col·laboració d'Ivan Torres i ens el van presentar al 2016.

0: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'Asrac, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre. Amb bona música i amb records, es tornarà per quedar-nos situat a l'any 1995, escoltant a Kiko Veneno. A més, recuperem aquest patapalo.

amb el cantautor rapero Gianmarco. I aquesta cançó que parla, doncs, de dolor, de nostàlgia i d'eixa lluita interna per deixar una ruptura amorosa. Tu no t'imagines... Un tema del 2018 i una cançó inclosa dins de l'àlbum Intuiciona.

amb el compositor multiinstrumentista i productor barcelonès, conegut artísticament com a New York. Escoltem aquest tema que ens va presentar el 2022, La Gran Velada. Olor, olor, amor.

0: I seguim amb més bona música i grans veus. En aquesta ocasió, un dels grans artistes del moment, el gaditano Antoñito Molina.
1: Te tranquila y pone las cosas en su sitio.
0: Una cosa que parla, doncs, de superar una relació, una ruptura amorosa y la decisió de tornar-se a trobar en un mateix.
1: Tomarla, que todavía está a tiempo de despedirte como Dios manda y quedarte tranquila, aunque ya sea para nada.
0: Vivir conmigo es el tema que nosaltres hem elegit per escoltar la veu d'aquest grandíssim cantant espanyol, aquest gran artista de gran somriure, Antoñito Molina.

0: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
2: Es difícil pensar que tu boca y la mía se puedan besar a diario, que vivamos juntito enterito el calendario.

Dani i Antonio José, no és real. Així estàvem gaudint d'aquesta cançó que parla, doncs, de frustració d'un amor a distància. I d'un tema del 2018 al 2021, Drama amb Rolling.

0: gran artista amb veu baronet parla d'un amor passat on ho va entregar tot sense dubtar, però va acabar amb el cor trencat. Emotiva exploració sobre rendició, perdó, desamor i resiliència humana. El grandíssim Right Bone Man amb eixe Grace.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
0: I des de l'essència.8 de l'FM, nosaltres seguim viatjant a través de la música en aquesta ocasió des de l'àlbum Punto y Aparte, un treball que ens va presentar Carlos Donoso en el 2017. Escoltem el tema Me Siento Bien, un tema que ve compartit junt al grandíssim David Summers. Bien.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti. Clar que sí! Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí!
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.

Ens ha arribat el moment de ficar punt i final, de dir adeu, ens acomiadem amb la milanesa Mica. Amb ella, rescatem i escoltem aquesta. It's my house, esta és ma casa. És clar que sí. I ja sabeu, si és ma casa, esta casa, seràs benvinguda. Simbolitza, doncs, aquest espai d'obertura, d'amor propi cap als demés. El seu caparassó, Mica, It's my house. Dic adeu, però ja sabeu que és un fins demà. Demà tornarem, com sempre, puntuals, així, a la 100.8 de l'FM, a partir de les 8 del matí. Sigueu feliços, cuideu-se i feliç jornada.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya. Down, down,
2: down. Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa. Una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
4: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
5: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
6: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
7: No estoy sola.
6: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
2: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos. Sintonitza'ns cada dia.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts. Si us acabo d'incorporar, esteu a la sintonia de Ràdio Pego 107.8 NFM i vos parla Carolina Ferrer. 11.5 minuts d'aquest dijous, 1 d'octubre 2026, dijous de mercat a Sia Pego. L'hora ja aguantant. I nosaltres, amb la millor proposta musical, ara és moment de repassar l'actualitat. Amb una cançó que ja deuríeu conèixer perquè sona fa setmanes i continuen llistes, anem a començar la nostra selecció d'avui. De Bauza i el seu famós Magnetic.

0: olvido.
1: Sensa.8 de la FM. Radio Peu. Som la teua veu.

l'ambició i la mitja que no li piacin més.

A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.

Sonant encara el seu Mr. Know It All, Teddy Swims acaba de presentar un nou single i s'anomena Perfect Man, l'home perfecte. I així tenim a Marlena, amiga, date cuenta.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre.
1: Suposo que a molts de vosaltres us haurà passat amb el mòbil, i si no vos ho conte jo, vos informe de que ha saltat l'alerta de Protecció Civil, que ens diu lo següent: alerta de Protecció Civil davant l'activació d'alertes meteorològiques de nivell taronja per pluges. I al trobar-se les zones colindants en nivell roig, com ara la comarca de la Safor, existeix risc de que les condicions meteorològiques puguin empitjorar. Segons l'AEMET, l'inici previst serà... L'inici previst dels avisos de nivell taronja serà a les 2 de la vesprada, a les 14 hores. Hem d'estar atents, evitar desplaçaments, allunyar-se de cabdals i barrancs, respectar els talls de tràfic i, si augmenta el nivell d'aigua, accedir a les plantes superiors. Així que molta precaució i a fer cas del que... les recomanacions que ens acaben d'arribar la majoria de Protecció Civil. Esperem que no siga res, no passi res, i si ha de ploure, que siga amb trella. En fi, nosaltres anem a continuar. Doctor Flamingo ens presenta este xa-xa-xa amb bon ritme i bona energia, que és el que volem i necessitem.

0: tracta el 90% dels músculs del cos i és apte per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
1: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
2: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
4: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
1: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
0: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

És fàcil reconèixer la veu de Ella Langley, és una de les reines del country actualment i el seu àlbum Dandelion està siguent un èxit absolut. Choosing Texas s'anomena el tema. I ells són Mosaic, T'he somiat, és la seva nova cançó, acaben d'estrenar-la fa molt poquet. I així

like stone. És la música de Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love, Sent el meu amor. I la versió en espanyol del Dai Dai, Shakira i Burna Boy.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: Ràdio Pego, estem amb tu.

wanna love you, you. Aquesta és la teva ràdio 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

Eu sabia perquè et coneixia. El nou single de Taylor Swift està en la banda sonora de la pel·li d'animació Toy Story 5. Caer i levantar-se. Pedro Capó.

Karol G amb Jude Line i Rusowski, Bibi Wow. I bonita és la cançó que escoltes de fons, Nino Vargas.

de les 6 d'esta vesprada i fins a les 2 de la matinada, doncs això suposa que la situació meteorològica al nostre municipi podria empitjorar. A la Safor hi ha moltes altres comarques de la província de València i de Castelló que també estan en avís roig. Es preveuen acumulats superiors als 90 litres per metre quadrat en una hora. Això sí, també informen des dels diferents serveis meteorològics que en esta ocasió tot apunta a que les pluges seran irregulars i que podrien caure eixos acumulats en un poble i a 10 o 20 quilòmetres ni assabentar-se de què està passant, que no cau ni una gota. A la Marina Alta, a les 2 d'esta vesprada s'activa l'avís taronja per pluges i tempestes, un avís que estarà actiu fins a les 12 de demà divendres. Després, eixos avisos de taronja passen a grocs. Segons l'AEMET, poden registrar-se des de les 2 i fins a les 12 de demà, 50 litres per metre quadrat en una hora o 120 en 12 hores. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra gran i ràfegues de vent molt fortes. Quan els avisos passen a grocs, des de les 12 del migdia i fins a les 12 de la nit de divendres 2 d'octubre, l'AEMET informa que es poden acumular 30 litres per metre quadrat en una hora i les tempestes poden anar acompanyades també de granís i ràfegues molt fortes de vent. Això a hores d'ara, perquè ja sabeu que les actualitzacions meteorològiques van canviant cada cert temps i per tant haurem d'estar pendents del que vaja actualitzant l'AEMET al respecte d'estos avisos. En positiu, dir que avui, 1 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran, així que des d'ací doncs, els felicitem i els desitgem a aquesta gent gran, que és molta i molt variada, que passi un gran dia. I des del Centre d'Envelliment Actiu també celebren aquesta experiència compartida, la saviesa i tot el que aporta la gent gran a la nostra societat. I desitgen o també expressen que no falte la il·lusió, l'alegria i les ganes de continuar compartint moments i també d'aprendre junts i juntes en aquest camí cap a la tercera edat. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. A Néstor de Pego se'l recordarà per fer tot el que podia a les pistes. Unes paraules que li traslladava un aficionat durant l'última partida que va jugar. Tenim un altre... Perdoneu, però és en directe i sona un nou avís. Un nou les és alerta que ara llegirem perquè aquestes coses cal tindre parar atenció. Ens diu que alerta de protecció civil davant l'activació d'alertes meteorològiques de nivell taronja per pluges i al trobar-se en zones doncs, que freguen el que són comarques amb nivell roig, existeix risc de que les condicions meteorològiques puguen empitjorar. És el mateix avís que hem tingut abans, però per a recordar-nos que això està ahí i que hauríem de seguir les recomanacions de protecció civil. Però anem a recuperar este titular amb el que començàvem. A Néstor Portes se'l recordarà per fer tot el que podia dins el món de la pilota, unes paraules que li traslladava un aficionat durant l'última partida que va jugar dimarts com a professional el pilotari de Pego. Unes paraules que li permeten sentir-se tranquil i orgullós del que ha fet en la seva carrera esportiva. Fa uns dies anunciava a les xarxes que havia decidit deixar els trinquets, tot i l'estima per la pilota. Hem parlat amb ell i ens ha explicat moltes coses, algunes d'elles vos les contem en un no-res. Coneixent Dolores Sandra Bordes. Divendres 2 d'octubre, l'Institut Alacantí de Cultura, Juan Gil Albert, ha programat a Pego, dins el cicle Músics en el Record, una conferència-concert que aprofundirà en la vida i l'obra d'una pionera de la música com és la pegolina Dolores Sandra, pianista, compositora, cantant, investigadora i pedagoga. La conferència correrà a càrrec de la pianista, soprano, investigadora i compositora Dolores

0: És Amèlia Medina Cendra, que a més coincideix que és la seva filla.
1: Els informatius a Ràdio Pego.

0: És primer dijous de mes i això vol dir que hi ha sessió plenària a l'Ajuntament de Pego. A les 8 de la vesprada, amb moltes qüestions econòmiques a l'ordre del dia, com per exemple dos reconeixements de crèdits extrajudicials i també l'adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb garantia d'origen 100% renovable aprovat per la Diputació d'Alacant. L'adhesió ofereix avantatges com estalvi econòmic derivat de les economies d'escala, millora de les condicions contractuals, reducció d'emissions de CO2 i professionalització de la gestió energètica municipal. En l'ordre del dia del ple ordinari d'este mes d'octubre també es troba la segona modificació de crèdits per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, la modificació de les bases d'execució del pressupost 2026 i l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de retirada de vehicles de la via pública, custòdia en dipòsit municipal i serveis anàlegs.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Els esports a Ràdio Pego.
1: Després de 15 anys de trajectòria professional, el pilotari Néstor de Pego ha deixat els trinquets. Ho anunciava el passat 17 de setembre, passades les 8 i mitja de la vesprada en xarxes. De facte, va jugar i va guanyar la seva última partida com a professional dimarts passat 29 d'octubre al Trinquet d'Oliva. Néstor Portes Morell es va decantar per la pilota de xiquet, deixant en un segon terme el futbol. Eixa decisió li va permetre focalitzar en l'esport autòcton perquè afirma que sempre ha sigut una persona que ha dedicat el temps al que més li ha agradat, el temps i tot el seu esforç. Esta qualitat està convençut que li ha permès arribar fins ací, és a dir, a tindre una dilatada carrera com a pilotari professional.
2: Però sempre he sigut una personeta que he dedicat a lo que m'ha agradat tot el meu esforç i penso que per això pues, he pogut arribar fins.
1: Mentre estudiava el 2012, va aconseguir una beca d'esportista d'elit que li va permetre compaginar estudis i pràctica esportiva, una ajuda per a consolidar el joc i poder fer el pas a la professionalitat. El vot, però, no depèn d'un mateix, sinó dels entrenadors i sol donar-se, explicant Néstor Portes als micròfons de Ràdio Pego, per la lesió d'un company, per una indisposició, però ja no és que siga complicat fer el vot, sinó que per a Néstor de Pego el més complicat és mantindre's.
2: El vot a professional és en el moment que ells decidisquen. Vull dir, que tu veguen que tens el nivell. Normalment sol ser per una lesió d'un company, per una indisposició, que tu aprofites aquest moment per a com reivindicar-te, donar-te a conèixer a aquest món, i és quan comences a pegar el vot. Jo sempre ho dic, el més difícil no és arribar a ser professional, perquè al final quasi tots tenen aquesta oportunitat. És més difícil el mantindre's, perquè al final són molts xiquets i xiquetes que ara mateix practiquen la pilota i cada any van apareixent nous jugadors i noves jugadores. Aleshores, mantenir-te en aquest nivell per a que aquests jugadors no te lleven el puesto és el més difícil que és el món professional.
1: El mitger de Pego ha aconseguit mantindre's en l'elit del raspall fins al 29 de setembre de 2026, amb 33 anys. El 2020 va guanyar la Lliga i es va convertir en el primer jugador alacantí en la Lliga de Raspall en 36 edicions, el que fa una idea de tot el que ha aconseguit des que va començar. Confessa que la decisió de deixar-ho ha estat molt difícil, perquè afirma que viu del que li agrada i, a més, que ha viscut del seu esport.
2: És una decisió molt difícil. És una decisió molt difícil perquè vius de lo que t'agrada, vius del teu esport, però sí que, a lo millor, quan comences a donar-te compte, és molt difícil prendre la decisió, però haver sigut estalviar-me. El que passa que a lo millor després també m'he arrepentit de no lluitar un poc més per a intentar revertir la situació. Però ja arriba un cert moment, un cert punt que dius, així va ser el punt d'inflexió i...
1: I el punt d'inflexió arriba a finals de 2025, justament el que considera Néstor Portes que és el seu millor any com a pilotari, l'any perfecte, així el defineix ell mateix. De fet, es proclama subcampió de les tres competicions per equips més importants de raspall, la Lliga, la Copa i el Trofeu de Mestres.
2: Punt d'inflexió, pues, lo que parlem, arriba al final del 2025, perquè per a mi 2025 és el millor any de la meva carrera esportiva. Vull dir-te, no puc... Si jo tinguera que remarcar un any perfecte seria aquest, perquè faig els tres campionats per equips més importants que hi ha en la pilota valenciana professional, és Lliga, Copa i Mestres. Arriba a la final de la Lliga, perc per detalls. Després, en la Copa no compten amb mi, i això és un fet que després d'arribar a la final de la Lliga pues ja me...
1: Et toca,
2: claro.
1: Normal.
2: Però en la primera partida es lesiona un company, entra en la Copa i arriba a la final de la Copa. També 20-5 per detalls, però per la final. Però ja portem dos finals. I arriba a final d'any i arriba el Trofeu Mestres. El Trofeu Mestres juguen els millors jugadors de l'any. També soc seleccionat per jugar al Trofeu final de la final de Mestres i també arriba a la final del Mestres. I per la final, però tanque un any perfecte arribant a les tres finals més importants de tot el campionat, de tots els campionats. I arriba gener, quan el Mestres és en desembre, que tu estàs seleccionat com a millor jugador, arriba gener, publiquen els equips de la Lliga i no estic seleccionat. I els motius que me donen és que és una decisió del comitè. Pues, quan tu veus que has fet el teu millor any, no compten en tu, damunt vaig a firmar un contracte i me fan un contracte de 6 mesos quan estava firmant contractes d'any en any, vull dir, veus, ja comencen a fer uns fets que ni entens ni fan que tu ho entengues, i ja és quan comences a sentir-te desvaloritzat, de dir, tio, tot el sacrifici que estic fent jo, el que parlem de jugar amb dolor, de forçar, tot això, veus que al final ells no donen, no torceixen del seu costat.
1: I el que fa el pilotari Pegolí és, amb esta decisió de deixar els trinquets, és posar per damunt la seva salut mental. De fet, considera que el món del raspall professional mentalment és un dels pitjors que hi ha, tant per al que és bo com per al que és roïn. Una afirmació que ens explica així.
2: Jo sempre ho dic, el món del pilotari professional mentalment és, crec que dels pitjors deports que se troba. Tant en el bo i en el roïn. Perquè què passa? Que la gent de la pilota és molt propera. Vull dir, tu estàs jugant i l'escala, te coneixen tots i estàs sentats. Què passa? Que això, quan tu te trobes en un moment de forma excepcional, te acompanyen resultats, tot això és molt bo, perquè tota la gent és palmeta a l'esquena, tot va molt bé, però en el moment que estàs mal també te parlen, tots tenen el teu telèfon, te parlen, te diuen, estàs... Vull dir, això com a persona, és difícil, a vegades és difícil de portar. Aleshores, enguany hi ha hagut un cas que ha sigut el primer cas d'una baixa per depressió d'un company, de Vicent, i ara mateix ell ho diu, inclús encara li costa recuperar-se. Ell eixia al trinquet i no sabia si la pilota, vull dir-te, no veia ni la pilota de la pressió que sentia. Aleshores, ahir te dones compte que el que passa dins del trinquet, al final ho sap el jugador, la família i la gent més propera.
1: Salut mental, però també física. El 2018, Néstor de Pego patix la lesió més forta de la seva carrera professional i és en aquest moment quan coneix el seu fisioterapeuta, que ha estat vital en el seu recorregut com a pilotari. Explica Néstor Portes que les lesions són tan constants en aquest món que a la fi t'acostumes a jugar amb dolor.
2: He tingut la sort de ser professional i de tenir un cercle que m'ha ajudat a estar ahí. Perquè, per exemple, jo la lesió més forta que tinc la tinc en 2018... i ahir conec al meu fisio. El meu fisio, que ara mateix és un dels meus millors amics, imagina't el temps que he tingut que passar amb ell de recuperar lesions, però pues, he tingut la sort de comptar amb ell, de ser un gran professional i que m'ha ajudat, perquè al final un esportista mos lesionem cada dos per tres. Jugues amb dolor, t'acostumes ja a jugar amb dolor, que això és el pitjor que puguis fer, però al final és el que parlem, és la teva feina, tens que dependre d'això i ahir.
1: De totes les lesions se n'ha sortit i este dimarts passat, com hem dit, el trinquet d'Oliva va eixir a jugar i com sempre ha fet, amb ganes de guanyar, i en esta ocasió es va endur el triomf.
2: Crec que des que vaig començar a jugar a pilota o des que vaig començar a fer esport, sempre que he eixit a guanyar. Vull dir, he tingut aquesta mentalitat per al bo, per al roïn, i al final pues, per l'última partida no podia ser diferent. Vaig eixir a rendir al màxim, vaig tenir la sort de poder guanyar. A més, amb Salelles, que també li guardo una estima especial perquè me l'he criat, vull dir, l'he entrenat, he sigut entrenador seu i l'he vist créixer com a pilotari. Entonces, despedir-me d'ell, ell també ha passat un any molt roïn en lesió, i despedir-me amb ell d'aquesta manera, pues, crec que me quedarà guardat per sempre. Això es quedarà per sempre. Va vindre gent de tota la Marina, gent d'altres pobles, gent que no va poder vindre i molts missatges a les xarxes socials, la meva família, que al final són els que m'han acompanyat sempre, i va ser molt, molt bonic, perquè crec que un home que m'ha acompanyat sempre ho va explicar de la millor manera. Néstor, a tu te se recordarà sempre per donar tot el que podies. Entonces, quan te sents aixina o que te diguen aquestes paraules, me sent tranquil, me sent amb la consciència molt tranquil·la i me sent orgullós del que he fet en la meva carrera.
1: Orgullós del que ha fet en la seva carrera. L'entrevista sencera la podreu escoltar en acabar este informatiu.
0: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: En format més breu també informem que hi ha canvi en la data de presentació del cicle de tallers del curs 2026-2027 del Centre d'Envelliment Actiu de Pego, i és que l'avís taronja per pluges i tempestes ha provocat que s'ajorni l'activitat a dilluns 5 d'octubre. Esta estava prevista, esta presentació, per a demà divendres a les 11:30, una mesura, la de l'ajornament, que es pren des de la direcció del CEA per a previndre i per a garantir la seguretat de totes les persones usuàries del centre. I la Fàbrica de Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre, si no passa res. Serà des de les 5 de la vesprada i fins a les 8:30, quan es puga donar sang al centre de salut de la localitat. Ja sabeu, si sou majors d'edat i peseu més de 50 quilos, podeu acudir amb una bona hidratació a donar sang, que també és sinònim de regalar vida. Un altre apunt: amb el canvi d'estació, l'horari de l'ecoparc s'adapta a les hores de llum i també canvia. Està obert l'ecoparc de dilluns a divendres de 8 del matí a 2 de la vesprada i després des de les 5 i fins a les 6 de la vesprada. I els dissabtes l'ecoparc obrirà les seues portes des de les 8 del matí fins a les 2 de la vesprada.
0: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: En l'apartat més cultural, dos activitats per a divendres. La primera, la Biblioteca Carmen Alemany-Vall, a les 7 de la vesprada, dins el cicle Músics en el Record, que organitza l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gilalbert, i allí, a la biblioteca, té lloc la conferència-concert dedicada a Dolores Sendra Bordés, La música que roman, una oportunitat per conèixer a fons la vida i l'obra de la pianista, compositora, cantant, investigadora i pedagoga pegolina pionera en el seu temps. La conferència correrà a càrrec de Dolores Amèlia Medina Sendra. Ella és pianista, soprano, investigadora i compositora, a més de filla de la protagonista de l'acte. Coneixedora en profunditat, per tant, del llegat de Dolores Sendra Bordés, el recorregut que proposa combinarà documents, imatges i memòria familiar. Dolores Amèlia Medina Sendra ha desenvolupat una extensa trajectòria vinculada a la interpretació, la investigació i l'educació musical. A més, és membre de l'Acadèmia de la Música Valenciana i ha publicat llibres i nombrosos articles sobre educació musical. En la segona part, la musical, ella tocarà el piano i Alba Cantós Peiró, soprano, estarà a la veu. Juntes interpretaran una selecció de composicions creades per Dolores Sendra, com són Marina, Miedo de las mariposas, Sobre el agua, Aquella morena clara i Ave María. Alba Cantós Peiró actualment cursa els ensenyaments superiors de pedagogia del piano i d'interpretació de cant al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. Al llarg de la seva formació ha participat en nombrosos recitals i concerts com a solista i ha obtingut diversos guardons. També ha format part de projectes operístics i ha participat en festivals i recitals de sarsuela. I la segona activitat de divendres, si el temps ho permet, és a les 8 de la vesprada a la plaça del Mercat, dins la 23a campanya de concerts d'intercanvis musicals que té lloc ací a Pego, i que en aquest intercanvi, en aquesta ocasió, serà una actuació de la colla de la Clandestina de Pego i la colla L'Esclat del Vergera.

0: L'oratge a Ràdio Pego.
1: I pel que fa a l'oratge, ja ho hem avançat en la portada d'este informatiu. Els avisos són protagonistes. A la Marina Alta, a Pego, tenim avís taronja per pluges i tempestes activat des de les 2 de la vesprada, en poc més de mitja hora. I es poden acumular més de 50 litres per metre quadrats en una hora, més de 120 en 12 hores. Hi ha una probabilitat del 100% de precipitació, siga acompanyada de tempesta o sense, a partir d'aquesta hora. I les temperatures avui oscilaran entre els 21 graus de mínima i els 28 de màxima, amb un vent que en general bufarà de manera fluixa i de component variable. Per a demà tenim l'avís taronja per pluges i tempestes fins a les 12 del migdia activat, a hores d'ara. Fins a aquest moment poden continuar acumulant-se 50 litres per metre quadrat en una hora i a partir de les 12 del migdia i fins a un minut abans de les 12 de la nit tindrem l'avís groc per pluges i tempestes, amb acumulats de 30 litres per metre quadrats en una hora, la possibilitat de que puga passar. També amb probables tempestes acompanyades de granís i de vent molt fort. Per tant, dos jornades molt marcades per la meteorologia, amb un 100% de probabilitat de precipitació i, com diem, és veritat que els serveis meteorològics el que diuen és que no seran pluges torrencials generalitzades, sí que plourà per tot, però eixes pluges poden concentrar-se en algun punt, en alguns punts molt concrets i al costat no assabentar-se del que passa, però podria passar. I per això els avisos són a nivell comarcal o a nivell provincial. Pel que fa a les temperatures, divendres tindrem aquestes temperatures entre 20 graus de mínima i 25 de màxima, per tant, baixen les màximes considerablement i el vent continuarà bufant fluix de manera generalitzada. Per a dissabte tenim un 100% de probabilitat de precipitació i a hores d'ara no hi ha avisos actius, tot i que haurem de veure l'evolució dels mateixos. I les temperatures per a dissabte seran idèntiques a les de divendres, entre 20 i 25 graus, amb un vent que bufarà de component nord al voltant de 10 km per hora. Una situació de pluges que continuarà fins a la setmana que ve i haurem de, doncs, veure com evoluciona dia a dia.

abans d'acomiadar-nos, recordar aquesta alerta, aquesta és alert de protecció civil que ha arribat als nostres dispositius mòbils abans de les 12 o ja passada la 1 de la vesprada, recordant que estan a punt d'entrar activament les alertes i avisos meteorològics de nivell taronja per pluges a la Marina Alta, però que com ens trobem en una zona molt pròxima, limítrof, amb una comarca que té avís roig o nivell roig, existeix risc de que les condicions meteorològiques puguen empitjorar ací a la Marina Alta. Segons l'EMET, l'inici previst dels avisos de nivell taronja són les 2 de la vesprada. Des d'aquest moment haurem d'estar atents, atentes i evitar al màxim els desplaçaments, allunyar-nos dels llits i dels llits dels rius, dels barrancs, respectar els talls de trànsit i, si cal, si augmenta, si veiem que augmenta el nivell de l'aigua, sempre que siga possible, accedir a plantes superiors. Recordat això, posem punt final a l'informatiu d'avui dijous 1 d'octubre i desitgem que les previsions es queden en previsions i que ploga però que ho faça amb trellat i ens retrobem en breu. A partir de dilluns tenim informatiu diari, així que ens escoltarem cada dia. Fins aleshores, cuideu-se.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: El 17 de setembre, passades les 8 i mitja de la vesprada, Néstor Portes Morell, Néstor de Pego, en el món de la pilota, publicava en les seves xarxes socials una notícia d'eixes que no et deixen indiferent, que toquen. Anunciava la seva retirada dels trinquets. I ho feia així. Després de 15 anys com a jugador professional de pilota valenciana, ha arribat el moment de dir adeu. Afegia que no és una decisió fàcil, mai ho és, quan has dedicat una part tan important de la teua vida a allò que més estimes. La pilota ha sigut molt més que una professió per a mi. Ha sigut sacrifici, esforç, emocions, alegries, decepcions, viatges, entrenaments i sobretot una manera de viure. Durant tots aquests anys he tingut el privilegi de defensar-me dins d'un trinquet, de sentir la pressió abans d'una partida i de compartir vestidor amb grans companys. He donat tot el que tenia, tant dins com fora de la canxa, perquè sempre he respectat aquest esport i tot el que representa. Una notícia que, com deia al principi, ens entristeix, però que entenem que en algun moment ha d'arribar i la volem comentar amb el protagonista. Molt bon dia, Néstor.
2: Molt bon dia.
1: Quan eres xiquet, jugaves a futbol i jugaves a pilota, però en un moment donat et decantes per la segona, per la pilota. Van començar a saber de tu mentre estudiaves la carrera a partir de la concessió de beques d'elite, d'esportista d'elite. Una beca que et va permetre compaginar les dues coses, estudiar i jugar a pilota. Néstor, com recordes aquells inicis? Aleshores t'imaginaves que arribaries tan lluny?
2: No, què va. Al principi jo venia del futbol i per a mi la pilota era un esport nou i quan jo vaig començar a jugar, pues, compartia vestuari amb, a vestidor amb gent que feia molt de temps que jugava molt bé i que al principi pues, a mi me costava molt adaptar-me a aquest nivell. Però sempre he sigut una personeta que he dedicat a lo que m'ha agradat tot el meu esforç i penso que per això pues, he pogut arribar fins ací.
1: Uh-huh. El 2012, Richie Sendra, en el programa d'esports de Ràdio Pego, et preguntava, després d'imposar-te en la Lliga Juvenil de Raspall, per a quan el pas a les partides professionals, al que li contestaves que en al voltant d'un any més estaries ahí. Recordes aquell pas, quan et vas sentir madur per a fer-lo, o va ser més bé una decisió externa dels entrenadors?
2: Al final, ahir, el vot a professional és en el moment que ells decidisquen. Vull dir, que tu veguen que tens el nivell. Normalment sol ser per una lesió d'un company, per una indisposició, que tu aprofites d'aquest moment per a com reivindicar-te, donar-te a conèixer a aquest món, i és quan comences a pegar el vot. Jo sempre ho dic, el més difícil no és arribar a ser professional, perquè al final quasi tots tenen aquesta oportunitat. És més difícil el mantindre's, perquè al final són molts xiquets i xiquetes que ja ara mateix practiquen la pilota i cada any van apareixent nous jugadors i noves jugadores. Aleshores, mantenir-te en aquest nivell per a que aquests jugadors no te lleven el puesto és el més difícil que és el món professional.
1: Mm-hmm. La veritat és que sí, no? I a més, parlant d'això, ha evolucionat bastant, no? Des que tu vas començar en el món de la pilota a actualment, perquè tu també ensenyes pilota i suposa que has vist una evolució, perquè és veritat que abans de que tu arribares a la pilota va haver uns anys de molta potència, sobretot a la comarca, no? Jugadors de Murla, de Castells, de Parcent, vull dir, dels pobles de l'interior de la Marina Alta, que estaven molt forts, de l'Aguar. Després té com un declivi, no? I un poc després de que tu comences, és com que ascendix, no? Com la veus ara? Com li veus el futur a la pilota?
2: Pues jo veig un futur de cara al nivell escolar el veig un futur molt bo. Pense que abans jo vaig tenir que girar fora del poble per a jugar i ara mateixa hi ha escola de pilota en tots els pobles de la Marina, en quasi tots. Aleshores, això és un fet de destacar. L'escola de Pego té una salut ara mateixa, pense que és la millor que ha tingut en la seva història, el club també, i aquesta forma de treballar fa que al final pues, apareguin més jugadors, apareguin més escoles i que es mantingui el nivell. Encara que pense que el nivell professional ara està en un molt bon nivell, penso que hi ha molts jugadors, però s'ha de cuidar perquè el que m'ha passat a mi no és el primer cas i penso que pot continuar passant.
1: Ara entrarem en això, perquè tu expliques que arribes a la conclusió que has de deixar el trinquet, que has de deixar també, en certa manera, els carrers, però sobretot el trinquet, i ho fas descrivint que arriba un moment en què també has de mirar-te a tu mateix i escoltar el que sents, i sincerament fa temps que sent que no se'm valora com crec que mereix el treball que faig, i tot el que he aportat durant estos 15 anys. Una realitat que mostra sense embuts, una realitat que mostres amb claredat, de manera directa, doncs que hi ha alguna cosa que no funciona, no? Afegixes a tot això que no me'n vaig perquè hagi deixat d'estimar la pilota, com deies també al principi, me'n vaig precisament perquè l'estime massa per continuar en una situació en què ja no em sent valorat. Crec que tot esportista mereix sentir-se respectat, reconegut, apreciat, i especialment després d'anys de sacrifici i dedicació. Per això, amb molta tristesa, però també amb la tranquil·litat d'haver donat sempre el màxim, he decidit tancar aquesta etapa de la meva vida i dir adeu a la pilota professional. La pregunta seria: creus que pot ser, hagués estat més encertat prendre la decisió que has pres ara de deixar la pilota professional un poc abans per estalviar-te aquesta sensació de menys valoració?
2: Pues pot ser, i moltes vegades ho penses, però és una, com bé he dit al principi, com bé has comentat tu, és una decisió molt difícil. És una decisió molt difícil perquè vius de lo que t'agrada, vius del teu esport, però sí que a lo millor quan te dones, comences a donar-te compte, és molt difícil prendre la decisió, però haver sigut estalviar-me. El que passa que a la millor després també m'haver arrepentit de no lluitar un poc més per a intentar revertir la situació. Però ja arriba un cert moment, un cert punt que dius, així va ser el punt d'inflexió i fins així.
1: I quan comences a sentir eixa poca valoració que hauries de tindre per l'esforç, per la constància, no? Perquè al final l'estar en un esport de manera professional són moltes hores de dedicació, doncs això, no? Molta constància, molt estar ahí, perquè a més tu al llarg del temps també, suposa que com la majoria, no?, has patit lesions, i això implica doncs haver de cuidar-se molt més, no?, per estar al punt el més ràpid possible.
2: Sí, al final jo he tingut la sort de banda de que he tingut la sort de ser professional, de tenir un cercle que m'ha ajudat a estar ahí. Perquè, per exemple, jo la lesió més forta que tinc la tinc en 2018, i ahí conec al meu oficio. El meu oficio, que ara mateix és un dels meus millors amics, imagina't el temps que he tingut que passar amb ell de recuperar lesions, però pues he tingut la sort de comptar amb ell, de ser un gran professional i que m'ha ajudat. Perquè al final un esportista mos lesionem cada 2x3, jugues amb dolor, t'acostumes ja a jugar amb dolor, que això és el pitjor que pugues fer, però al final és el que parlem, és la teva feina, tens que dependre d'això i ahí. I el punt d'inflexió, pues, el que parlem, arriba al final del 2025, perquè per a mi 2025 és el millor any de la meva carrera esportiva. Vull dir-te, no puc... Si jo tinguera que remarcar un any perfecte seria aquest, perquè faig els tres campionats per equips més importants que hi ha en la pilota valenciana professional, és Lliga, Copa i Mestres. Arriba a la final de la Lliga, perc per detalls. Després, en la Copa no compten amb mi, i això és un fet que després d'arribar a la final de la Lliga pues ja me
1: et toca,
2: claro.
1: Normal.
2: Però en la primera partida es lesiona un company, entra en la Copa i arriba a la final de la Copa. També 20x5 per detalls, però per la final, però ja portem dos finals. I arriba a final d'any i arriba el Trofeu Mestres. El Trofeu Mestres juguen els millors jugadors de l'any. També soc seleccionat per jugar al trofeu final la final de Mestres, i també arriba a la final del Mestres. I per la final, però tanque un any perfecte arribant a les tres finals més importants de tot el campionat, de tots els campionats. I arriba a gener, quan el Mestres és en desembre, que tu estàs seleccionat com a millor jugador, arriba a gener, publiquen els equips de la Lliga i no estic seleccionat. I els motius que me donen és que és una decisió del comitè. Pues, quan tu veus que has fet el teu millor any, no content amb tu, damunt vaig a firmar un contracte i me fan un contracte de 6 mesos quan estava firmant contractes d'any en any. Vull dir, veus, ja comencen a fer uns fets que ni entens, ni fan que tu ho entengues, i ja és quan comences a sentir-te desvaloritzat, de dir, tio, tot el sacrifici que estic fent jo, el que parlem de jugar amb dolor, de forçar, tot això, veus que al final ells no donen, no torxeixen del seu costat.
1: Mm-hmm. Sí, no? I és sorprenent, perquè si no estigueres, doncs això, en un bon moment físic, perquè no arribes en aquestes tres competicions, que són les més importants de pilota, doncs a les finals, no? O que et quedes pel camí, que passa alguna cosa, és més entenible. No sé si influeix, no ho sé, estic parlant des de la ignorància, el fet de l'edat, no sé si sí. Això està ahí també.
2: Ahí, ara busquem una... Estem... El que passa que ells no tenen un patró clar, perquè al final no busquen... Ara estan intentant buscar una remodelació pel raspall, es troben un moment de gent jove. Vull dir, és que tinc 33 anys, no és que tinga 40. Uh-huh. Aleshores, ells volen remodernitzar el raspall, però al final la pilota sempre ha buscat per nivell de joc, no ha buscat per una edat. En escala i corda, per exemple, hi ha gent professional jugant amb 47 anys. Aleshores, ahí te dones compte que els patrons que estableixen no són igual per a tots. I és quan te dones compte també, pues, que dir, vaig a valorar-me jo. Si no me valoren ells, me vaig a valorar jo.
1: Uh-huh. I la decisió que has pres, en certa manera, el que fa és posar en el centre el teu benestar, sobretot mental, no? Perquè això també és molt important.
2: Sí, al final, jo sempre ho dic, el món del pilotari professional mentalment és, crec que, dels pitjors deports que se troba, tant en el bo i en el roïn. Perquè què passa? Que la gent de la pilota és molt propera. Vull dir, tu estàs jugant i l'escala, te coneixen tots i estàs sentats. Què passa? Que això, quan tu te trobes en un moment de forma excepcional, te acompanyen resultats, tot això és molt bo, perquè tota la gent és palmeta a l'esquena, tot va molt bé, però en el moment que estàs mal, també te parlen, tots tenen el teu telèfon, te parlen, te diuen, estàs... Vull dir, això, com a persona, és difícil, a vegades és difícil de portar. Aleshores, enguany hi ha hagut un cas, que ha sigut el primer cas, d'una baixa per depressió d'un company, de Vicent, i ara mateix ell ho diu, inclús encara li costa recuperar-se. Ell eixia al trinquet i no sabia si la pilota, vull dir-te, no veia ni la pilota de la pressió que sentia. Aleshores, ahir te dones compte que el que passa dins del trinquet, al final ho sap el jugador, la família i la gent més propera.
1: Uau, la veritat és que és un relat fort, dur. Però anem passet a passet. Dimarts, este dimarts 29 de setembre, vas jugar la teua última partida com a professional al Trinquet d'Oliva. Com va anar? Com et vas sentir?
2: Pues, com dia en l'entrevista de Apunt, vaig dir... crec que des que vaig començar a jugar a pilota o des que vaig començar a fer esport, sempre que he eixit a guanyar. Vull dir, he tingut aquesta mentalitat per al bo, per al roïn, i al final, pues, per l'última partida no podia ser diferent. Vaig eixir a rendir al màxim, vaig tenir la sort de poder guanyar. A més, amb Salelles, que també li guardo una estima especial perquè me l'he criat. Vull dir, l'he entrenat, he sigut entrenador seu i l'he vist créixer com a pilotari. Entonces, despedir-me d'ell, ell també ha passat un any molt roïn en lesió, i despedir-me amb ell d'aixa manera, pues, crec que me quedarà guardat per sempre.
1: Uh-huh. A més, et van fer passadís, vas estar com molt acollit, no? Vull dir que es notava també aixa estima que dius que quan t'ha d'eixir, ix, no? Del trinquet, i suposa que, com dius, això es quedarà ahí.
2: Sí, sí, això es quedarà per sempre. Va vindre gent de tota la Marina, gent d'altres pobles, gent que no va poder vindre, i molts missatges a les xarxes socials, la meva família, que al final són els que m'han acompanyat sempre, i va ser molt, molt bonic. Perquè crec que un home que m'ha acompanyat sempre ho va explicar de la millor manera. Néstor, a tu te se recordarà sempre per donar tot el que podies. Entonces, quan te sents aixina o que te diguen aixes paraules, me sent tranquil, me sent amb la consciència molt tranquil·la i me sent orgullós del que he fet en la meva carrera esportiva.
1: Que bé, perquè això és important. Parles d'anys de sacrifici, de dedicació, ho has estat comentant, no? Ja ho dèiem, has patit més d'una lesió. Això suposa interrompre el joc durant un temps indeterminat. Com has portat aquests moments, no? De veure que vols jugar i que no pots?
2: Això és, jo penso que les lesions són el moment més dur de qualsevol esportista. A més, pues, tu penses, perquè el que parlem mentalment, que els teus companys i els teus rivals, que al final la pilota són teus companys, ells continuen entrenant i continuen jugant. Aleshores, el seu nivell se manté, el teu nivell baixa. Entonces, ahí t'has d'idear com per exemple, quan te lesionaves el braç, practicar l'altre braç, t'has d'entrenar per a poder tornar a un nivell molt bo. I de vegades pues, costa molt. I ahí pues, la figura del fisio és
1: imprescindible. Uh-huh. Sacrifici, dedicació, quan un jove decideix dedicar-se a l'esport de manera professional, sap que hi ha moltes coses que, pues, que ha de renunciar, no? A les que ha de renunciar, sobretot aquelles que van relacionades amb l'oci. Han sigut fàcils aquestes renúncies? Què és el que més t'ha costat deixar de banda per a dedicar-te a la pilota, si és que hi ha hagut alguna cosa?
2: Pues pensa que al final, la pilota és un esport que el seu sou te dona per a viure, però no te dona per a com altres esports, per a ser milionari. Però tu sí que durs una vida com qualsevol altre esportista, perquè al final tens que dur una alimentació correcta, tens que entrenar, tens que... Jo, per exemple, m'he perdut una boda d'un dels meus millors amics perquè tenia competició. Uh-huh. Aleshores, ahir te dones compte pues, que la pilota te lleva moltes coses, també. Com a esportista te lleva moltes coses, te lleva el poder per això, o que els teus amics se'n vagin de viatge i tu no puguis anar perquè tenies competició. Certes coses que al final, pues, també... però també m'ha donat moltes altres. Entonces, ahí la balança per això s'equilibra i és una cosa molt bonica.
1: Sí, no? Òbviament, en aquesta balança ha d'haver coses molt positives en l'altre costat per a que decidisques continuar, no? Per a que digues, tot i això, tot i les renúncies que he de fer, em sent a gust, em sent satisfet, m'agrada, em puja l'adrenalina, no sé, un poc tot, no? Eixa altra part. Néstor, en el teu escrit de comiat o quan t'anuncies que deixes la pilota, dones les gràcies a totes les persones que han estat al teu costat durant este camí, a la família, als amics, als companys, als aficionats i a totes aquelles persones que han confiat en tu i que t'han donat suport tant en els bons moments com sobretot també en els difícils. I dones gràcies per cada ànim, per cada aplaudiment, per cada paraula d'estima i per haver-te acompanyat durant estos 15 anys. Tot això assegures que quedarà per sempre en tu. I ens recorden des del Club de Pilota de Pego que has sigut l'únic jugador professional que ha tingut el poble des de l'època del Roget de Pego. Al mateix temps indiquen que ha sigut un jugador que va donar els seus primers passos al club i a l'escola de Pego. Allí vas fer les primeres raspades i que vas començar a viure la pilota als carrers del poble. Des del Club de Pilota t'agraeixen que hagis portat arreu de tots els trinquets el nom de Pego i també que hagis donat a conèixer el poble on també es juga a pilota. Agraïments que arriben també per part de l'Ajuntament de Pego, des d'on feliciten aquest pilotari professional que eres per tota la trajectòria i sobretot et donen les gràcies per representar al poble, per l'estima per la pilota i per haver contribuït durant tots aquests anys a fomentar-la i mantindre-la viva entre les noves generacions de pegolins i pegolines. Néstor, com d'important és la gent? Ja ho has comentat, no? Però la gent, les institucions que estan ahí donant suport en els moments bons, com deies, i també en els moments durs.
2: Pues jo penso que ara mateixa, en la pilota valenciana, la gent i els patrocinadors, l'Ajuntament, això, ha fet que la meva carrera esportiva se pugui allargar tant. Perquè, al final, així, necessites un sustent econòmic tant perquè un jugador professional necessita un fisio, necessita gastar molts diners en gasolina, equipacions... Tot això, al final, si no tinguera aquests patrocinadors, aquesta gent que m'ha ajudat, pues te podria dir el meu oficio, te podria dir empreses privades, l'Ajuntament de Pego, tot això no hauria sigut possible. No hauria sigut possible arribar fins ací. I ha fet possible que pugui allargar molt més anys la carrera esportiva.
1: Perquè 15 anys és un periple, no? Important, vull dir. Estava recordant que els Smoking Souls també van deixar el grup, van dir adeu quan feia 15 anys, no? Que estaven dalt dels escenaris. Vull dir que la coincidència els porta ací. I està clar que no és tota una vida, però són molts anys i uns anys molt importants de la teua vida dedicat a la pilota, en este cas.
2: Sí, al final jo comencé a jugar a pilota amb 12 anys. Tinc 33, fa 21 anys que jugo a pilota, aleshores. Ahí tens compte de que més de mitja vida porto jugant a pilota, aleshores m'ha acompanyat durant tota la meva vida. I crec que la meva vida s'ha moldejat a l'esport. No, aleshores és algo bonic, que pense que també pues, m'ha donat el que parlàvem abans, m'ha donat moltes coses i que ho recordaré per sempre, clar.
1: Suposa que no deixaràs la pilota, tot i que l'has deixada professionalment, continuaràs donant classe, continuaràs de quant en quant, no sé si anant al trinquet perquè no sé l'oberts que estan, però jugant en espais on pugues, no?
2: Sí, pense que ara mateix necessito un descans mental, vull dir, ara necessito un poc desconnectar de la pilota. Inclús sí que de vegades pues, intente veure per la tele, perquè al final són els meus companys, els meus amics els que juguen, i li tens molta estima, i pense que la meva tornada a la pilota serà on vaig començar, als carrers. Tinc molta gana de que en un futur pues, puga tornar on vaig començar, al carrer de Pego, al club de Pego, perquè ahí tinc molta gent a la qual agrair-li, perquè per exemple Abel, que és un dels que va formar el club, ha estat sempre al meu costat. Sempre, i li tinc molta estima, i gent pues, com pels carrers, inclús m'agradaria tornar a la Vall de la Guard, que és on em vaig criar, als carrers d'allí, i practicar modalitats que ara mateix no practicava, vull dir que al final jo me dedicava al raspall i sols jugava al raspall, i ahí veus, i també pues, intentar ajudar a tots els joves de Pego i a les joves a lo que puga, perquè m'agradaria que isquera algun jugador professional un altre. Perquè quan el 2020 guanya la Lliga i te diuen des de les notícies que eres el primer jugador en l'Alacantí en guanyar la Lliga de Raspall després de 36 edicions, ahí te dones compte de que necessitem més jugadors a l'Alacantí que juguen al Raspall, i que m'agradaria pues, això, que ajudar a qualsevol jove que necessite el que necessite per a poder que arriben a aquest punt.
1: I de segur que doncs, són uns privilegis, se sentiran privilegiats perquè estigues donant-los suport a tant a xics com a xiques, perquè és veritat que les dones també venen amb força en aquesta etapa nova de la pilota, i també s'ha de posar damunt la taula. Conclous, Néstor, reiterant que, i ho has dit així ja, que te'n vas en el cap ben alt, amb la consciència tranquil·la i amb l'orgull d'haver-ho donat tot durant aquests 15 anys. I tenint en compte aquesta frase, hem d'entendre que el balanç de la teua etapa de pilotari professional s'inclina cap al signe positiu, veritat?
2: Sí, al final, ara mateix, potser, quan acabes, sempre intentes evitar el negatiu perquè és el que te fa que tu al final deixes.
1: Clar.
2: Però sí que hem de cantar per lo positiu, clarament, perquè al final pues, viure i practicar l'esport professional és una satisfacció que no tots ho poden donar, i pense que tot això també ha fet que la meva vida gira en torno de l'esport. No practique sols la pilota, practique molts esports, i al final la meva vida va relacionada amb l'esport. També pues, al final vull que se practique aquest esport perquè al final és el meu, que la meva filla, si no vol practicar pilota, pues sabrà que el seu pare ha sigut jugador professional, i això quedarà en el record.
1: Deies això, no? que practiques altres esports, i de fet a les teves xarxes socials últimament et veiem molt en bicicleta. No sé si com a professional no crec que t'hi dediques, no? Però veus que quins altres esports et plenen?
2: Pues ara mateix el ciclisme ha sigut la meva medicina durant els anys de carrera esportiva, perquè jo en 2020 també me lesioné la cadera, i el metge esportiu me recomana que deixi de córrer perquè al final era impacte. No volíem operar perquè al final era jove, i començant la bicicleta. I ara mateix pues, la bicicleta la meva vida gira entorn de la bicicleta, perquè la meva feina també ara estic treballant en Decathlon i també estic en les bicicletes, i estic la bicicleta és un esport que, com depèn de tu, cada vegada te vas trobant millor, millor, millor, millor, millor, i, però sempre ho he dit, ara mateix me trobo en un nivell molt bo i diuen, per què no competeixes a nivell, a lo millor no professional, però a nivell màster? I dic,
1: ara no.
2: Ara no, vinc de competir molts anys, vull que siga la meva medicina, la meva, el eixir, però no tindré aquesta obligació de uh-huh. dir, si no puc eixir, doncs no puc eixir. I si no puc entrenar, no puc entrenar. Perquè penseu que al final una vida d'esportista era jo m'alce, entrene, el dia següent entrene, a l'altre jugue, a l'altre entrene, a l'altre... Tenia aquesta com aquesta agenda marcada, no? I ara, doncs, vull que aquesta agenda un poc desaparega en el sentit de dir, tindré aquesta pressió de no tindre que alçar-te obligat per entrenar o no tindre que anar obligat a jugar i, doncs, practicar el que m'apeteixca en aquest moment, que vull anar a jugar al pàdel, que vull anar a jugar a pilota amb els amics, pues tindré aquesta llibertat de practicar el que m'agrada.
1: La veritat és que sona superbé, eh? I el no tindre, no estar encorsetat, no? Dins eixes agendes tan ajustades per a rendir al màxim, també dona llibertat i dona un altre estar amb l'esport, no? En este cas, siga, com dius, pilota o siga la bicicleta, que siga com una font d'escapament, no? També,
2: sí, i gaudir-la. Jo ara me sento estrany perquè al final normalment les partides nosaltres les deien setmanals o cada dues setmanes i ara me sent raro de no obrir el mòbil i dir dissabte per Reguard i jocs Castelló Rugat. Vull dir, de tindre aquesta planificació me sent que un poc estrany, però també té llibertat. Llibertat de saber que el cap de setmana serà per a tu, per a passar temps a la teva filla, per a fer bicicleta, per a anar de viatge, per a... Pues tot això que abans no podies.
1: És anar recuperant poc a poc eixa vida que havies deixat aparcada, no? Per estar als trinquets i per donar el millor de tu en eixa vessant professional dins el món de la pilota.
2: Sí, al final és que tot girava ahí, t'anaves de viatge i és que no desconnectaves, perquè al final entrenaves ahí en el gimnàs de l'hotel o en el que feies, perquè al final sabies que quan tornaves la setmana que ve tenies que jugar o tenies que competir. Aleshores, pues costava desconnectar un poc i això és el que necessitarà desconnectar. És a dir, no tindré aquesta obligació.
1: Mm-hmm. Suposa que la teva família també ho agrairà, ho notarà, perquè estàs més present.
2: Sí, ara mateixa ma mare jo penso que ja... crec que ella tenia més ganes que ho deixara que jo, perquè ja notava que el seu fill no disfrutava, que no era feliç quan anava al trinquet, quan ella m'ha criat sabent que per mi era això la meva vida. Entonces, penso que el més important és d'una mare és veure el seu fill feliç, entonces quan no el veia, pues ella crec que també tenia necessitat de que dir Néstor. I és una de les persones que m'ha ajudat a prendre la decisió de dir Néstor, fins així.
1: Mm-hmm. Està molt bé, no? Aixos recolzaments que parlàvem, aixos suports de la gent més pròxima que és capaç de dir-te potser ja és el moment, no? Perquè a voltes no és fàcil, tampoc.
2: No, i més quan és una persona tan cabuda com jo. Vull dir, al final... Jo sempre he tingut moments, jo penso que qualsevol esportista té molts moments de pensar en deixar, però quan ara ja ho pensaves tantes vegades, te donaves compte que estava més prop.
1: Uh-huh. I això t'han ajudat des de la proximitat, que també s'ha d'agrair. I Néstor, suposa que, com dius, el futur està obert a qualsevol cosa sempre que no siga de moment professional.
2: Com professional ja tenim una edat i penso que... Però el que parlava jo amb els meus companys, perquè els meus companys em diuen, però si és que físicament estàs... Pareixes quan vas... O millor que quan vas començar a jugar, perquè la veritat és que sempre m'agrada molt cuidar-me, m'agrada molt l'alimentació, sempre he sigut una persona que s'ha cuidat molt. I, veritat, me trobo bé físicament, me trobo bé... I ara, la veritat, que tenia menys molestes que mai, però al final, pues, també deixar-te-ho en ahí dalt és algo molt bonic.
1: Uh-huh.
2: Que costa més. Jo penso que deixar-te quan estàs dalt costa més, però és bonic de dir, me'n vaig perquè al final també penso que és un bon moment, me trobo físicament, i me trobo físicament per el que dius tu, per a practicar altres esports o practicar el que siga.
1: És que per a practicar altres esports als 33 anys estàs, vamos, que tens tota la vida per davant,
2: sí.
1: Perquè és una molt bona edat, com a sí. Professional pot ser, no? Però com a persona, segur que el teu cos t'ho agraeix, a més, i la ment, sobretot.
2: Sí, la ment, sobretot.
1: Mm. Néstor Portes Morella, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat a aquest moment i també tota la reflexió que hi ha al voltant de, doncs, de parar-te a pensar, no?, i de dir fins ací, i a més, com deies ara, deixant la professionalitat en un moment en el que has sigut subcampió de les tres competicions més importants que hi ha de pilota a la comunitat, i per tant això també, doncs, t'has de posar una medalla, eh? Moltíssimes gràcies, com dic, per haver accedit a contar-nos-ho, i que vagi molt bé. Tens els micros oberts per a qualsevol iniciativa que tingues, perquè estarem encantats i encantades de que ens ho expliques. I mentrestant, doncs així, a gaudir de la vida.
2: Sí, moltes gràcies també a vosaltres, perquè pense que heu estat al costat del meu camí des del 2012, això que recordem, que ja han passat, ja ha plogut algun dia, i donar-vos-les gràcies per també donar-li això. I pense que aprofitar el moment en què es troba la pilota Pego, en Pau, que està fent un treball formidable en l'escola de pilota, i pensem que el Trinquet ja és un projecte fet realitat, ja està el projecte en marxa, i quina alegria veure una instal·lació específica en Pego, i espero jugar allí.
1: Confiem que sí, de segur que sí. A més, jo crec que donaràs, pot ser ara encara no, però que el teu coneixement dels Trinquets es veurà reflectit en el futur en les futures generacions, no?, de pilota, i això també s'ha de tindre molt en compte. Així que, Néstor, moltes gràcies per tot.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

puja la temperatura, mamarratxa, que bravura, fa tanta calor que ni el make-up ni la xaveta dura. S'ha tornat a pegar foc la serra, no mos queda aigua al pou, ni una parcel·leta buida a terra, maybe if

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Caresia. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: Radio Pego, estem al teu costat.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Vaig a contar-vos una història d'un rector que li deien Don Simó, que era tan alt i tan gros que per on passava el seu cos a tots cridava l'atenció. Però entre manteu i sotana, fera fosca o fera vent, feia fugir a la gent pensant-se que era una tartana. De l'altre modo, Don Simó sempre fou molt bon subjecte, però tenia un defecte de gran consideració. Rotava d'unes maneres i estirava els pés tan grans que no n'hi havien cristians que al seu costat estagueren. Per eixa mateixa raó, no tenia mai criaes, pues fugien assustades perquè es causava aprensió. Però molt ben recomanar d'una agència de doncella, Manuela, una xicona canella, un dia es va presentar. Ja la varen avisar dels defectes del rector, però ella, de molt bon humor, així va contestar. Si és això soles, això no és res. S'ajuntem jo i Don Simó i a veure qui pot més. A l'abadia, només arribar, fou molt ben rebuda. Li donaren la benvinguda i acabaren de dinar. Estaguent ella soles arreglant el seu quartet, quan en la sala sent un pet i ella va i se n'aventa un altre. Per eixa mateixa raó quedà el rector estranyat, pues no estava acostumbrat a tindre contestació. Tant d'allí endavant, igual que de nit que de dia, en la casa pareixia que estaven bombardejant. Si Don Simó se'ls tirava com si li aixiren dels ossos, del mateix modo o més grossos, Manuela li retrucava. Per fi, un dia el rector s'esmoscà, de vorer la competència, que en qüestió de flatulència li feia la criar. I a Manuela li va dir, si has pensat en provocar-me i posar-me a mi en apuros, ben guardat jo tinc 100 duros i es trauré per a jugar-me'ls. I si és que te'ls vols jugar, aquí estira el pet més gros, ves preparant el teu cos, que a mi no m'has de guanyar. Sí, senyor, més jugue. Quan vostè vulga, voldré jo. No es crega, Don Simó, que a mi això em fa por. Un ratet abans de sopar, a preparar en la cuina un llibrell ple de farina d'eixos grans de pastar. Acabaren de sopar i començar la prova. El rector s'alçà la roba i al llibrell es va sentar. Tremendo fou l'esclafit. Gran polseguer arma. Tota la casa retronà i el llibrell quedà buit. I sorrient del llibrell es va alçar, pensant que aquell pet ningú el podia igualar. I a Manuela li va dir, tot ple de confiança. Si no has perdut l'esperança, ara tu el toca esclafir. I tornaren a arreglar el llibrell de farina que omplia quasi tota la cuina i Manuel es va sentar. Un minut hagué de tregua i com si fora una tromba, com si caiguera una bomba, així no fou, mare meua. S'armà la gran tremolina, el llibrell va rebentar i els trossos varen tirar el barandal de la cuina. El rector s'havia quedat com si estiguera mut, pensant que havia perdut tot allò que s'havia jugat. I corrents, en cas se'n va anar, va agarrar una llum i li va alçar la roba a grapats. I encara va veure dos forats que tiraven fum. Qui ho havia de dir? Cara de quatre collons! Com t'havia de guanyar si tu t'es pa disparar una escopeta amb dos canons? Una ovella serenya, merenya, llanuda, llanada, cap i coronada, paret un cortet serenya, merenya, nu, llanada, cap i coronada. Si no haveres segut per ovella serenya, merenya, llanuda, llanada, cap i coronada, paret el cortet serenya, merenya, nu, llanada, cap i coronada, tan gnatxa i a volvaig, en haveres que s'ha vingut, ara fue el cofret de sarri, de les tropes de la mar que s'ha vingut, i del cap de la càrcel, i 4-4 provincias de granotes.

0: Per gener, tanca la porta i encén el braser. Febreret, el curt, més ruïn que el turc. Per març, marsaes, aigua a ramalaes. Per abril, cap ardal fa el seu niu. A maig, a segar vaig. A juny, la falsa al puny. Juliol, ni dono ni caragol. Però si la dona és bona, caragol i dono. Agost, a les 7 ja és fosc. Setembre, el que tinga blat que el sembre. Si en octubre plou, el rovelló mou. Si en novembre trona, la collita serà bona. Desembre nevat, bo per al blat.
1: I aquí, menor! Ale, voti per rei! Vinga, clamat!

0: En escoltar aquesta sintonia has de saber que es tracta de la clau que obri la porta d'un programa clàssic.
1: Un programa de música clàssica produït per la xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: Un programa en què podràs escoltar la millor producció de tots els temps i de bona cosa de gèneres.
1: El Musiquer, a la teua ràdio de capçalera.
2: El Musiquer, el dilluns a les 11 de la nit i la seva repetició el dijous a la mateixa hora. Escoltes Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Ràdio Pego, dona la seva veu. Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.

0: Sunset Bullwhip de la FM.
1: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
2: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

Hola, com esteu? De segur que encara amb blai al cor després de rebre l'alerta meteorològica, eixe és alert al mòbil este dijous 1 d'octubre, era poc abans de les 12. Esta alerta de protecció civil informa que Enfitar Pego amb la Safor, que està en avís roig a partir de les 6 d'esta vesprada i fins a les 2 de la matinada, doncs això suposa que la situació meteorològica al nostre municipi podria empitjorar. A la Safor hi ha moltes altres comarques de la província de València i de Castelló que també estan en avís roig. Es preveuen acumulats superiors als 90 litres per metre quadrat en una hora. Això sí, també informen des dels diferents serveis meteorològics que en esta ocasió tot apunta a que les pluges seran irregulars i que podrien caure eixos acumulats en un poble i a 10 o 20 quilòmetres ni assabentar-se de què està passant, que no cau ni una gota. A la Marina Alta, a les 2 d'esta vesprada s'activa l'avís taronja per pluges i tempestes, un avís que estarà actiu fins a les 12 de demà divendres. Després, eixos avisos de taronja passen a grocs. Segons l'AEMET, poden registrar-se des de les 2 i fins a les 12 de demà, 50 litres per metre quadrat en una hora o 120 en 12 hores. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra gran i ràfegues de vent molt fortes. Quan els avisos passen a grocs, des de les 12 del migdia i fins a les 12 de la nit de divendres 2 d'octubre, l'AEMET informa que es poden acumular 30 litres per metre quadrat en una hora i les tempestes poden anar acompanyades també de granís i ràfegues molt fortes de vent. Això a hores d'ara, perquè ja sabeu que les actualitzacions meteorològiques van canviant cada cert temps i per tant haurem d'estar pendents del que vaja actualitzant l'AEMET al respecte d'estos avisos. En positiu, dir que avui, 1 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran, així que des d'ací doncs, els felicitem i els desitgem a aquesta gent gran que és molta i molt variada, que passi un gran dia i des del Centre d'Envelliment Actiu també celebren aquesta experiència compartida, la saviesa i tot el que aporta la gent gran a la nostra societat. I desitgen o també expressen que no falte la il·lusió, l'alegria i les ganes de continuar compartint moments i també d'aprendre junts i juntes en aquest camí cap a la tercera edat. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. A Néstor de Pego se'l recordarà per fer tot el que podia a les pistes. Unes paraules que li traslladava un aficionat durant l'última partida que va jugar. Tenim un altre... Perdoneu, però...

0: este titular amb el que començàvem. Néstor, a Néstor Portes se'l recordarà per fer tot el que podia dins el món de la pilota, unes paraules que li traslladava un aficionat durant l'última partida que va jugar dimarts com a professional el pilotari de Pego. Unes paraules que li permeten sentir-se tranquil i orgullós del que ha fet en la seva carrera esportiva. Fa uns dies anunciava a les xarxes que havia decidit deixar els trinquets, tot i l'estima per la pilota. Hem parlat amb ell i ens ha explicat moltes coses, algunes d'elles vos les contem en un no res. Coneixent Dolores Sandra Bordes, divendres 2 d'octubre l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert ha programat a Pego dins el cicle Músics en el Record una conferència-concert que aprofundirà en la vida i l'obra d'una pionera de la música com és la pegolina Dolores Sandra, pianista, compositora, cantant, investigadora i pedagoga. La conferència correrà a càrrec de la pianista, soprano, investigadora i compositora Dolores Amèlia Medina Sandra, que a més coincideix que és la seva filla.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: És primer dijous de mes i això vol dir que hi ha sessió plenària a l'Ajuntament de Pego. A les 8 de la vesprada, amb moltes qüestions econòmiques a l'ordre del dia, com per exemple dos reconeixements de crèdits extrajudicials i també l'adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb garantia d'origen 100% renovable aprovat per la Diputació d'Alacant. L'adhesió ofereix avantatges com estalvi econòmic derivat de les economies d'escala, millora de les condicions contractuals, reducció d'emissions de CO2 i professionalització de la gestió energètica municipal. En l'ordre del dia del ple ordinari d'este mes d'octubre també es troba la segona modificació de crèdits per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, la modificació de les bases d'execució del pressupost 2026 i l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de retirada de vehicles de la via pública, custòdia en dipòsit municipal i serveis anàlegs.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García. Els esports a Radio Pego.
0: Després de 15 anys de trajectòria professional, el pilotari Néstor de Pego ha deixat els trinquets. Ho anunciava el passat 17 de setembre, passades les 8:30 de la vesprada en xarxes. De facte, va jugar i va guanyar la seva última partida com a professional dimarts passat 29 d'octubre al Trinquet d'Oliva. Néstor Portes Morell es va decantar per la pilota de xiquet, deixant en un segon terme el futbol. Eixa decisió li va permetre focalitzar en l'esport autòcton perquè afirma que sempre ha sigut una persona que ha dedicat el temps al que més li ha agradat, el temps i tot el seu esforç. Esta qualitat està convençut que li ha permès arribar fins ací, és a dir, a tindre una dilatada carrera com a pilotari professional.
2: Però sempre he sigut una personeta que he dedicat a lo que m'ha agradat tot el meu esforç i penso que per això pues, he pogut arribar fins.
0: Mentre estudiava el 2012, va aconseguir una beca d'esportista d'elit que li va permetre compaginar estudis i pràctica esportiva, una ajuda per a consolidar el joc i poder fer el pas a la professionalitat. El vot, però, no depèn d'un mateix, sinó dels entrenadors i sol donar-se, explicant Néstor Portes als micròfons de Ràdio Pego, per la lesió d'un company, per una indisposició, però ja no és que siga complicat fer el vot, sinó que per a Néstor de Pego el més complicat és mantindre's.
2: El vot a professional és en el moment que ells decidisquen. Vull dir, que tu veguen que tens el nivell. Normalment sol ser per una lesió d'un company, per una indisposició, que tu aprofites aquest moment per a com reivindicar-te, donar-te a conèixer a

0: amunt i és quan comences a pegar el bot. Jo sempre ho dic, el més difícil no és arribar a ser professional perquè al final quasi tots tenen aquesta oportunitat. És més difícil el mantindre's perquè al final són molts xiquets i xiquetes que ara mateix practiquen la pilota i cada any van apareixent nous jugadors i noves jugadores. Aleshores, mantenir en aquest nivell per a que aquests jugadors no te lleven el puesto és el més difícil que és el món professional.
1: El mitger de Pego ha aconseguit mantindre's en l'elit del raspall fins al 29 de setembre de 2026, amb 33 anys. El 2020 va guanyar la Lliga i es va convertir en el primer jugador alacantí en la Lliga de Raspall en 36 edicions, el que fa una idea de tot el que ha aconseguit des que va començar. Confessa que la decisió de deixar-ho ha estat molt difícil perquè afirma que viu del que li agrada i, a més, que ha viscut del seu esport.
0: És una decisió molt difícil. És una decisió molt difícil perquè vius de lo que t'agrada, vius del teu esport, però sí que a lo millor quan te dones, comences a donar-te compte és molt difícil prendre la decisió, però haver sigut estalviar-me. El que passa que a lo millor després també m'he arrepentit de no lluitar un poc més per a intentar revertir la situació. Però ja arriba un cert moment, un cert punt que dius, així va ser el punt d'inflexió.
1: I el punt d'inflexió arriba a finals de 2025, justament el que considera Néstor Portes que és el seu millor any com a pilotari, l'any perfecte, així el defineix ell mateix. De fet, es proclama subcampió de les tres competicions per equips més importants de raspall, la Lliga, la Copa i el Trofeu de Mestres.
0: Punt d'inflexió, doncs, el que parlem, arriba al final del 2025. Perquè per a mi 2025 és el millor any de la meva carrera esportiva. Vull dir-te, no puc. Si jo tinguera que remarcar un any perfecte seria aquest, perquè faig els tres campionats per equips més importants que hi ha en la pilota valenciana professional, és Lliga, Copa i Mestres. Arriba a la final de la Lliga, perc per detalls. Després, en la Copa no compten amb mi, i això és un fet que després d'arribar a la final de la Lliga pues ja
1: et toca,
0: claro.
1: Normal.
0: Però en la primera partida es lesiona un company, entra en la Copa i arriba a la final de la Copa. També 20 per 5, per detalls, però per la final. Però ja portem dos finals. I arriba a final d'any i arriba el Trofeu Mestres. El Trofeu Mestres juguen els millors jugadors de l'any. També soc seleccionat per jugar al Trofeu final la final de Mestres i també arriba a la final del Mestres. I per la final, però tanque un any perfecte arribant a les tres finals més importants de tot el campionat, de tots els campionats. I arriba gener, quan el Mestres és en desembre, que tu estàs seleccionat com a millor jugador, arriba gener, publiquen els equips de la Lliga i no estic seleccionat. I els motius que me donen és que és una decisió del comitè. Pues, quan tu veus que has fet el teu millor any, no compten amb tu, damunt vaig a firmar un contracte i me fan un contracte de 6 mesos quan estava firmant contractes d'any en any. Vull dir, veus, ja comencen a fer uns fets que ni entens, ni fan que tu ho entengues, i ja és quan comences a sentir-te desvaloritzat, de dir, tio, tot el sacrifici que estic fent jo, el que parlem de jugar amb dolor, de forçar, tot això, veus que al final ells no donen, no torceixen del seu costat.
1: I el que fa el pilotari pegolí és, amb esta decisió de deixar els trinquets, és posar per damunt la seva salut mental. De fet, considera que el món del raspall professional mentalment és un dels pitjors que hi ha, tant per a el que és bo com per al que és roïn. Una afirmació que ens explica així.
0: Jo sempre ho dic, el món del pilotari professional mentalment és, crec que, dels pitjors esports que se troba. Tant en el bo i en el roïn. Perquè què passa? Que la gent de la pilota és molt propera. Vull dir, tu estàs jugant i l'escala te coneixen tots i estàs sentats. Què passa? Que això, quan tu te trobes en un moment de forma excepcional, te acompanyes resultats, tot això és molt bo, perquè tota la gent és palmeta a l'esquena, tot va molt bé, però en el moment que estàs mal també te parlen, tots tenen el teu telèfon, te parlen, te diuen, estàs... Vull dir, això com a persona, és difícil, a vegades és difícil de portar. Aleshores, enguany hi ha hagut un cas que ha sigut el primer cas d'una baixa per depressió d'un company, de Vicent, i ara mateix ell ho diu, inclús encara li costa recuperar-se. Ell eixia al trinquet i no sabia si la pilota, vull dir-te, no veia ni la pilota de la pressió que sentia. Aleshores, ahir te dones compte que el que passa dins del trinquet, al final ho sap el jugador, la família i la gent més propera.
1: Salut mental, però també física. El 2018, Néstor de Pego patix la lesió més forta de la seva carrera professional i és en aquest moment quan coneix el seu fisioterapeuta, que ha estat vital en el seu recorregut com a pilotari. Explica Néstor Portes que les lesions són tan constants en aquest món que a la fi t'acostumes a jugar amb dolor.
0: He tingut la sort de ser professional i de tenir un cercle que m'ha ajudat a estar ahí. Perquè, per exemple, jo la lesió més forta que tinc la tinc en 2018... I ahir conec el meu fisio. El meu fisio, que ara mateix és un dels meus millors amics. Imagina't el temps que he tingut que passar amb ell de recuperar lesions, però pues he tingut la sort de comptar amb ell, de ser un gran professional i que m'ha ajudat. Perquè al final un esportista mos lesionem cada dos per tres. Jugues amb dolor, t'acostumes ja a jugar amb dolor, que això és el pitjor que pugues fer, però al final és el que parlem, és la teva feina. Tens que dependre d'això i ahir.
1: De totes les lesions se n'ha sortit i este dimarts passat, com hem dit, el Trinquet d'Oliva va eixir a jugar i com sempre ha fet, amb ganes de guanyar, i en aquesta ocasió es va endur el triomf.
0: Crec que des que vaig començar a jugar a pilota o des que vaig començar a fer esport, sempre que he eixit a guanyar. Vull dir, he tingut aquesta mentalitat per al bo, per al roïn, i al final pues, per l'última partida no podia ser diferent. Vaig eixir a rendir al màxim, vaig tenir la sort de poder guanyar. A més, amb Salelles, que també li guardo una estima especial perquè me l'he criat. Vull dir, l'he entrenat, he sigut entrenador seu i l'he vist créixer com a pilotari. Entonces, despedir-me d'ell, ell també ha passat un any molt roïn en lesió, i despedir-me amb ell d'aquesta manera, pues, crec que me quedarà guardat per sempre. Això es quedarà per sempre. Va vindre gent de tota la Marina, gent d'altres pobles, gent que no va poder vindre i molts missatges a les xarxes socials, la meva família, que al final són els que m'han acompanyat sempre, i va ser molt, molt bonic. Perquè crec que un home que m'ha acompanyat sempre ho va explicar de la millor manera. Néstor, a tu te se recordarà sempre per donar tot el que podies. Entonces, quan te sents aixina o que te diguen aquestes paraules, me sent tranquil, me sent amb la consciència molt tranquil·la i me sent orgullós del que he fet en la meva carrera.
1: Orgullós del que ha fet en la seva carrera. L'entrevista sencera la podreu escoltar en acabar este informatiu.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: En format més breu, també informem que hi ha canvi en la data de presentació del cicle de tallers del curs 2026-2027 del Centre d'Envelliment Actiu de Pego, i és que l'avís taronja per pluges i tempestes ha provocat que s'ajorni l'activitat a dilluns 5 d'octubre. Estava prevista esta presentació per a demà divendres a les 11:30, una mesura, la de l'ajornament que es pren des de la direcció del CEA per a previndre i per a garantir la seguretat de totes les persones usuàries del centre. I la fàbrica de vida visita Pego este dijous 1 d'octubre, si no passa res. Serà des de les 5 de la vesprada i fins a les 8:30, quan es puga donar sang al centre de salut de la localitat. Ja sabeu, si sou majors d'edat i peseu més de 50 quilos, podeu acudir amb una bona hidratació a donar sang, que també és sinònim de regalar vida. Un altre apunt, amb el canvi d'estació, l'horari de l'ecoparc s'adapta a les hores de llum i també canvia. Està obert l'ecoparc de dilluns a divendres de 8 del matí a 2 de la vesprada i després des de les 5 i fins a les 6 de la vesprada. I els dissabtes l'ecoparc obrirà les seues portes des de les 8 del matí fins a les 2 de la vesprada.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: En l'apartat més cultural, dos activitats per a divendres. La primera, la Biblioteca Carmen Alemany Vall, a les 7 de la vesprada, dins el cicle Músics en el Record, que organitza l'Institut Alacantí de Cultura Joan o Juan Gil Albert, i allí a la biblioteca té lloc la conferència concert dedicada a Dolores Cendra Bordés, La música que roman, una oportunitat per conèixer a fons la vida i l'obra de la pianista, compositora, cantant, investigadora i pedagoga pegolina pionera en el seu temps. La conferència correrà a càrrec de Dolores Amèlia Medina Cendra. Ella és pianista, soprano, investigadora i compositora, a més de filla de la protagonista de l'acte. Coneixedora en profunditat, per tant, del llegat de Dolores Cendra Bordés, el recorregut que proposa combinarà documents, imatges i memòria familiar. Dolores Amèlia Medina Cendra ha desenvolupat una extensa trajectòria vinculada a la interpretació, la investigació i l'educació musical. A més, és membre de l'Acadèmia de la Música Valenciana i ha publicat llibres i nombrosos articles sobre educació musical. En la segona part, la musical, ella tocarà el piano i Alba Cantós Peiró, soprano, estarà a la veu. Juntes interpretaran una selecció de composicions creades per Dolores Cendra, com són Marina, Miedo de las mariposas, Sobre el agua, Aquella morena clara i Ave María. Alba Cantós Peiró actualment cursa els ensenyaments superiors de pedagogia del piano i d'interpretació de cant al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. Al llarg de la seva formació ha participat en nombrosos recitals i concerts com a solista i ha obtingut diversos guardons. També ha format part de projectes operístics i ha participat en festivals i recitals de sarsuela. I la segona activitat de divendres, si el temps ho permet, és a les 8 de la vesprada a la plaça del Mercat, dins la 23a campanya de concerts d'intercanvis musicals que té lloc ací a Pego i que en aquest intercanvi, en aquesta ocasió, serà una actuació de la colla de la Clandestina de Pego i la colla L'Esclat del Vergera.

0: L'oratge a Ràdio Pego.
1: I pel que fa a l'oratge, ja ho hem avançat en la portada d'este informatiu. Els avisos són protagonistes. A la Marina Alta, a Pego, tenim avís taronja per pluges i tempestes activat des de les 2 de la vesprada, en poc més de mitja hora. I es poden acumular més de 50 litres per metre quadrats en una hora, més de 120 en 12 hores. Hi ha una probabilitat del 100% de precipitació, siga acompanyada de tempesta o sense, a partir d'aquesta hora. I les temperatures avui oscilaran entre els 21 graus de mínima i els 28 de màxima, amb un vent que en general bufarà de manera fluixa i de component variable. Per a demà tenim l'avís taronja per pluges i tempestes fins a les 12 del migdia activat, a hores d'ara. Fins a aquest moment poden continuar acumulant-se 50 litres per metre quadrat en una hora i a partir de les 12 del migdia i fins a un minut abans de les 12 de la nit tindrem l'avís groc per pluges i tempestes amb acumulats de 30 litres per metre quadrats en una hora, la possibilitat de que puga passar. També amb probables tempestes acompanyades de granís i de vent molt fort. Per tant, dos jornades molt marcades per la meteorologia, amb un 100% de probabilitat de precipitació i, com diem, és veritat que els serveis meteorològics el que diuen és que no seran pluges torrencials generalitzades, sí que plourà per tot, però eixes pluges poden concentrar-se en algun punt, en alguns punts molt concrets i al costat no assabentar-se del que passa, però podria passar. I per això els avisos són a nivell comarcal o a nivell provincial. Pel que fa a les temperatures, divendres tindrem aquestes temperatures entre 20 graus de mínima i 25 de màxima, per tant, baixen les màximes considerablement i el vent continuarà bufant fluix de manera generalitzada. Per a dissabte tenim un 100% de probabilitat de precipitació i a hores d'ara no hi ha avisos actius, tot i que haurem de veure l'evolució dels mateixos. I les temperatures per a dissabte seran idèntiques a les de divendres, entre 20 i 25 graus, amb un vent que bufarà de component nord al voltant de 10 km per hora. Una situació de pluges que continuarà fins a la setmana que ve i haurem de, doncs, veure com evoluciona dia a dia.

abans d'acomiadar-nos, recordar eixa alerta, eixa és alert de protecció civil que ha arribat als nostres dispositius mòbils abans de les 12 o ja passada la 1 de la vesprada, recordant que estan a punt d'entrar activament les alertes i avisos meteorològics de nivell taronja per pluges a la Marina Alta, però que com ens trobem en una zona molt pròxima, limítrof, amb una comarca que té avís roig o nivell roig, existeix risc de que les condicions meteorològiques puguen empitjorar ací a la Marina Alta. Segons l'AEMET, l'inici previst dels avisos de nivell taronja són les 2 de la vesprada. Des d'aquest moment haurem d'estar atents, atentes i evitar al màxim els desplaçaments, allunyar-nos dels llits i dels llits dels rius, dels barrancs, respectar els talls de trànsit i, si cal, doncs, si augmenta, si veiem que augmenta el nivell de l'aigua, sempre que siga possible, accedir a plantes superiors. Recordat això, posem punt final a l'informatiu de avui dijous 1 d'octubre i desitgem que les previsions es queden en previsions i que ploga però que ho faça amb trellat i ens retrobem en breu. A partir de dilluns tenim informatiu diari, així que ens escoltarem cada dia. Fins aleshores, cuideu-se.

0: El 17 de setembre, passades les 8 i mitja de la vesprada, Néstor Portes Morell, Néstor de Pego, en el món de la pilota, publicava en les seves xarxes socials una notícia d'eixes que no et deixen indiferent, que toquen. Anunciava la seva retirada dels trinquets. I ho feia així. Després de 15 anys com a jugador professional de pilota valenciana, ha arribat el moment de dir adeu. Afegia que no és una decisió fàcil, mai ho és, quan has dedicat una part tan important de la teua vida a allò que més estimes. La pilota ha sigut molt més que una professió per a mi. Ha sigut sacrifici, esforç, emocions, alegries, decepcions, viatges, entrenaments i sobretot una manera de viure. Durant tots aquests anys he tingut el privilegi de defensar-me dins d'un trinquet, de sentir la pressió abans d'una partida i de compartir vestidor amb grans companys. He donat tot el que tenia, tant dins com fora de la canxa, perquè sempre he respectat aquest esport i tot el que representa. Una notícia que, com deia al principi, ens entristeix, però que entenem que en algun moment ha d'arribar i la volem comentar amb el protagonista. Molt bon dia, Néstor.
1: Molt bon dia.
0: Quan eres xiquet, jugaves a futbol i jugaves a pilota, però en un moment donat et decantes per la segona, per la pilota. Van començar a saber de tu mentre estudiaves la carrera a partir de la concessió de beques d'elite, d'esportista d'elite. Una beca que et va permetre compaginar les dues coses, estudiar i jugar a pilota. Néstor, com recordes aquells inicis? Aleshores t'imaginaves que arribaries tan lluny?
1: No, què va. Al principi jo venia del futbol i per a mi la pilota era un esport nou i quan jo vaig començar a jugar, pues, compartia vestuari amb, vestidor amb gent que feia molt de temps que jugava molt bé i que al principi per a mi me costava molt adaptar-me a aquest nivell. Però sempre he sigut una personeta que he dedicat a lo que m'ha agradat tot el meu esforç i penso que per això pues, he pogut arribar fins ací.
0: Uh-huh. El 2012, Richie Sendra, en el programa d'esports de Ràdio Pego, et preguntava, després d'imposar-te en la Lliga Juvenil de Raspall, per a quan el pas a les partides professionals, al que li contestaves que en al voltant d'un any més estaries ahí. Recordes aquell pas, quan et vas sentir madur per a fer-lo, o va ser més bé una decisió externa dels entrenadors?
1: Al final, ahí el vot a professional és en el moment que ells decidisquen. Vull dir, que tu veguen que tens el nivell. Normalment sol ser per una lesió d'un company, per una indisposició, que tu aprofites aquest moment per a com reivindicar-te, donar-te a conèixer a aquest món, i és quan comences a pegar el vot. Jo sempre ho dic, el més difícil no és arribar a ser professional, perquè al final quasi tots tenen aquesta oportunitat. És més difícil el mantindre's, perquè al final són molts xiquets i xiquetes que ja ara mateix practiquen la pilota i cada any van apareixent nous jugadors i noves jugadores. Aleshores, mantenir-te en aquest nivell per a que aquests jugadors no te lleven el puesto és el més difícil que és el món professional.
0: Mm-hmm. La veritat és que sí, no? I a més, parlant d'això, ha evolucionat bastant, no? Des que tu vas començar en el món de la pilota a actualment, perquè tu també ensenyes pilota i suposa que has vist una evolució, perquè és veritat que abans de que tu arribares a la pilota va haver uns anys de molta potència, sobretot a la comarca, no? Jugadors de Murla, de Castells, de Parcent, vull dir, dels pobles de l'interior de la Marina Alta, que estaven molt forts, de l'Aguar. Després té com un declivi, no? I un poc després de que tu comences, és com que ascendix, no? Com la veus ara? Com li veus el futur a la pilota?
1: Pues jo veig un futur de cara al nivell escolar el veig un futur molt bo. Pense que abans jo vaig tenir que girar fora del poble per a jugar i ara mateixa hi ha escola de pilota en tots els pobles de la Marina, en quasi tots. Aleshores, això és un fet de destacar. L'escola de Pego té una salut ara mateixa, pense que és la millor que ha tingut en la seva història, el club també, i aquesta forma de treballar fa que al final pues, apareguin més jugadors, apareguin més escoles i que es mantingui el nivell. Encara que pense que el nivell professional ara està en un molt bon nivell, pense que hi ha molts jugadors, però s'ha de cuidar perquè el que m'ha passat a mi no és el primer cas i pense que pot continuar passant.
0: Ara entrarem en això, perquè tu expliques que arribes a la conclusió que has de deixar el trinquet, que has de deixar també, en certa manera, els carrers, però sobretot el trinquet, i ho fas descrivint que arriba un moment en què també has de mirar-te a tu mateix i escoltar el que sents, i sincerament fa temps que sent que no se'm valora com crec que mereix el treball que faig, i tot el que he aportat durant estos 15 anys. Una realitat que mostra sense embuts, una realitat que mostres amb claredat, de manera directa, doncs que hi ha alguna cosa que no funciona, no? Afegixes a tot això que no me'n vaig perquè hagi deixat d'estimar la pilota, com deies també al principi, me'n vaig precisament perquè l'estime massa per continuar en una situació en què ja no em sent valorat. Crec que tot esportista mereix sentir-se respectat, reconegut, apreciat, i especialment després d'anys de sacrifici i dedicació. Per això, amb molta tristesa, però també amb la tranquil·litat d'haver donat sempre el màxim, he decidit tancar aquesta etapa de la meva vida i dir adeu a la pilota professional. La pregunta seria: creus que pot ser, hagués estat més encertat prendre la decisió que has pres ara de deixar la pilota professional un poc abans per estalviar-te aquesta sensació de menys valoració?
1: Pues pot ser, i moltes vegades ho penses, però és una, com bé he dit al principi, com bé has comentat tu, és una decisió molt difícil. És una decisió molt difícil perquè vius de lo que t'agrada, vius del teu esport, però sí que a lo millor quan te dones, comences a donar-te compte, és molt difícil prendre la decisió, però haver sigut estalviar-me. El que passa que a la millor després també m'haver arrepentit de no lluitar un poc més per a intentar revertir la situació. Però ja arriba un cert moment, un cert punt que dius, així va ser el punt d'inflexió i fins així.
0: I quan comences a sentir eixa poca valoració que hauries de tindre per l'esforç, per la constància, no? Perquè al final l'estar en un esport de manera professional són moltes hores de dedicació, doncs això, no? Molta constància, molt estar ahí, perquè a més tu al llarg del temps també, suposa que com la majoria, no? Has patit lesions i això implica doncs haver de cuidar-se molt més, no? Per estar al punt el més ràpid possible.
1: Sí, al final jo he tingut la sort de banda de que he tingut la sort de ser professional, de tenir un cercle que m'ha ajudat a estar ahí. Perquè, per exemple, jo la lesió més forta que tinc la tinc en 2018 i ahí conec al meu oficio. El meu oficio, que ara mateix és un dels meus millors amics, imagina't el temps que he tingut que passar amb ell de recuperar lesions, però pues he tingut la sort de comptar amb ell, de ser un gran professional i que m'ha ajudat. Perquè al final un esportista mos lesionem cada dos per tres, jugues amb dolor, t'acostumes ja a jugar amb dolor, que això és el pitjor que puguis fer, però al final és el que parlem, és la teva feina, tens que dependre d'això i ahí. I el punt d'inflexió, pues, el que parlem, arriba al final del 2025, perquè per a mi 2025 és el millor any de la meva carrera esportiva. Vull dir-te, no puc. Si jo tinguera que remarcar un any perfecte seria aquest, perquè faig els tres campionats per equips més importants que hi ha en la pilota valenciana professional, és Lliga, Copa i Mestres. Arriba a la final de la Lliga, perc per detalls. Després, en la Copa no compten amb mi, i això és un fet que després d'arribar a la final de la Lliga pues ja me
0: et toca,
1: sí,
0: et toca,
1: claro.
0: Normal.
1: Però en la primera partida es lesiona un company, entra en la Copa i arriba a la final de la Copa. També 20-5 per detalls, però per la final, però ja portem dos finals. I arriba a final d'any i arriba el Trofeu Mestres. El Trofeu Mestres juguen els millors jugadors de l'any. També soc seleccionat per a jugar al trofeu final la final de Mestres i també arriba a la final del Mestres. I per la final, però tanque un any perfecte arribant a les tres finals més importants de tot el campionat, de tots els campionats. I arriba a gener, quan el Mestres és en desembre, que tu estàs seleccionat com a millor jugador, arriba a gener, publiquen els equips de la Lliga i no estic seleccionat. I els motius que me donen és que és una decisió del comitè. Pues, quan tu veus que has fet el teu millor any, no compten amb tu, damunt vaig a firmar un contracte i me fan un contracte de 6 mesos quan estava firmant contractes d'any en any, Vull dir, veus, ja comencen a fer uns fets que ni entens, ni fan que tu ho entengues, i ja és quan comences a sentir-te desvaloritzat, de dir, tio, tot el sacrifici que estic fent jo, el que parlem de jugar amb dolor, de forçar, tot això, veus que al final ells no donen, no toxeixen de del seu costat.
0: Mm-hmm. Sí, no? I és sorprenent, perquè si no estigueres, doncs això, en un bon moment físic, perquè no arribes en aquestes tres competicions, que són les més importants de pilota, doncs a les finals, no? O que et quedes pel camí, que passa alguna cosa, és més entenible. No sé si influeix, no ho sé, eh? Estic parlant des de la ignorància, el fet de l'edat, no sé si sí. Això està ahí també.
1: Ahí, ara busquem una... Estem... El que passa que ells no tenen un patró clar, perquè al final no busquen... Ara estan intentant buscar una remodelació pel raspall, es troben un moment de gent jove. Vull dir, és que tinc 33 anys, no és que tinga 40. Uh-huh. Aleshores, ells volen remodernitzar el raspall, però al final la pilota sempre ha buscat per nivell de joc, no ha buscat per una edat. En escala i corda, per exemple, hi ha gent professional jugant amb 47 anys. Aleshores, ahí te dones compte que els patrons que estableixen no són igual per a tots. I és quan te dones compte també, pues, que dir, vaig a valorar-me jo. Si no me valoren ells, me vaig a valorar jo.
0: Uh-huh. I la decisió que has pres, en certa manera, el que fa és posar en el centre el teu benestar, sobretot mental, no? Perquè això també és molt important.
1: Sí, al final, jo sempre ho dic, el món del pilotari professional mentalment és, crec que, dels pitjors deports que se troba, tant en el bo i en el roïn. Perquè què passa? Que la gent de la pilota és molt propera. Vull dir, tu estàs jugant i l'escala, te coneixen tots i estàs sentats. Què passa? Que això, quan tu te trobes en un moment de forma excepcional, t'acompanyes resultats, tot això és molt bo, perquè tota la gent és palmeta a l'esquena, tot va molt bé, però en el moment que estàs mal també te parlen, tots tenen el teu telèfon, te parlen, te diuen, estàs, vull dir, això com a persona és difícil, a vegades és difícil de portar. Aleshores, enguany hi ha hagut un cas, que ha sigut el primer cas, d'una baixa per depressió d'un company, de Vicent, i ara mateix ja ho diuen, inclús encara li costa recuperar-se. Ell eixia al trinquet i no sabia si la pilota, vull dir-te, no veia ni la pilota de la pressió que sentia. Aleshores, ahir te dones compte que el que passa dins del trinquet, al final ho sap el jugador, la família i la gent més propera.
0: Uau, la veritat és que és un relat fort, dur. Però anem passet a passet. Dimarts 29 de setembre, vas jugar la teua última partida com a professional al Trinquet d'Oliva. Com va anar? Com et vas sentir?
1: Pues, com dia en l'entrevista de Apunt, vaig dir, crec que des que vaig començar a jugar a pilota, o des que vaig començar a fer esport, sempre que he eixit a guanyar. Vull dir, he tingut aquesta mentalitat per a bo, per a roïn, i al final, pues, per l'última partida no podia ser diferent. Vaig eixir a rendir al màxim, vaig tenir la sort de poder guanyar. A més, amb Salelles, que també li guardo una estima especial, perquè me l'he criat. Vull dir, l'he entrenat, he sigut entrenador seu, i l'he vist créixer com a pilotari. Entonces, despedir-me d'ell, ell també ha passat un any molt roïn en lesió, i despedir-me amb ell d'aquesta manera, pues, crec que me quedarà guardat per sempre.
0: Uh-huh. A més, et van fer passadís, vas estar com molt acollit, no? Vull dir que es notava també aquesta estima que dius que quan t'ha d'eixir, ix, no? Del trinquet, i suposa que, com dius, això es quedarà ahí per sempre.
1: Sí, això es quedarà per sempre. Va vindre gent de tota la Marina, gent d'altres pobles, gent que no va poder vindre, i molts missatges a les xarxes socials, la meva família, que al final són els que m'han acompanyat sempre, i va ser molt, molt bonic. Perquè crec que un home que m'ha acompanyat sempre ho va explicar de la millor manera. Néstor, a tu te se recordarà sempre per donar tot el que podies. Entonces, quan te sents aixina o que te diguen aquestes paraules, me sent tranquil, me sent amb la consciència molt tranquil·la, i me sent orgullós del que he fet en la meva carrera esportiva.
0: Que bé, perquè això és important. Parles d'anys de sacrifici, de dedicació, ho has estat comentant, no? Ja ho dèiem, has patit més d'una lesió. Això suposa interrompre el joc durant un temps indeterminat. Com has portat aquests moments, no? De veure que vols jugar i que no pots?
1: Això és, jo penso que les lesions són el moment més dur de qualsevol esportista. A més, pues, tu penses, perquè el que parlem mentalment, que els teus companys, els teus rivals, que al final la pilota són dos companys, ells continuen entrenant i continuen jugant. Aleshores, el seu nivell se manté, el teu nivell baixa. Entonces, ahí t'has d'idear com per exemple, quan te lesiones el braç, practicar l'altre braç, t'has d'ensenyar per a poder tornar a un nivell molt bo. I de vegades pues, costa molt. I ahí pues, la figura del fisio és
0: Imprescindible.
1: imprescindible.
0: Sacrifici, dedicació, quan un jove decideix dedicar-se a l'esport de manera professional, sap que hi ha moltes coses que ha de renunciar, no? A les que ha de renunciar, sobretot aquelles que van relacionades amb l'oci. Han sigut fàcils aquestes renúncies? Què és el que més t'ha costat deixar de banda per a dedicar-te a la pilota, si és que hi ha hagut alguna cosa?
1: Pues pensa que al final, a més, la pilota és un esport que el seu sou te dona per a viure, però no te dona per a com altres esports, per a ser milionari. Però tu sí que dus una vida com qualsevol altre esportista, perquè al final tens que dur una alimentació correcta, tens que entrenar, tens que... Jo, per exemple, m'he perdut una boda d'un dels meus millors amics perquè tenia competició. Aleshores, ahir te dones compte pues, que la pilota te lleva moltes coses, també. Com a esportista te lleva moltes coses. Te lleva el poder per això, o que els teus amics se'n vagin de viatge i tu no puguis anar perquè tenies competició. Certes coses que al final, pues, també... Però també m'ha donat moltes altres. Entonces, ahir la balança per això s'equilibra i és una cosa molt bonica.
0: Sí, no? Òbviament, en eixa balança ha d'haver coses molt positives en l'altre costat per a que decidisques continuar, no? Per a que digues, tot i això, tot i les renúncies que he de fer, em sent a gust, em sent satisfet, m'agrada, em puja l'adrenalina, no sé, un poc tot, no? Eixa altra part. Néstor, en el teu escrit de comiat o quan t'anuncies que deixes la pilota, dones les gràcies a totes les persones que han estat al teu costat durant aquest camí, a la família, als amics, als companys, als aficionats i a totes aquelles persones que han confiat en tu i que t'han donat suport tant en els bons moments com sobretot també en els difícils. I dones gràcies per cada ànim, per cada aplaudiment, per cada paraula d'estima i per haver-te acompanyat durant aquests 15 anys. Tot això assegures que quedarà per sempre en tu. I ens recorden des del Club de Pilota de Pego que has sigut l'únic jugador professional que ha tingut el poble des de l'època del Roget de Pego. Al mateix temps, indiquen que ha sigut un jugador que va donar els seus primers passos al club i a l'escola de Pego. Allí vas fer les primeres raspades i que vas començar a viure la pilota als carrers del poble. Des del club de pilota t'agraeixen que hagis portat arreu de tots els trinquets el nom de Pego i també que hagis donat a conèixer el poble on també es juga a pilota. Agraïments que arriben també per part de l'Ajuntament de Pego, des d'on feliciten eixe pilotari professional que eres per tota la trajectòria i sobretot et donen les gràcies per representar al poble, per l'estima per la pilota i per haver contribuït durant tots aquests anys a fomentar-la i mantindre-la viva entre les noves generacions de pegolins i pegolines. Néstor, com d'important és la gent, ja ho has comentat, no? Però la gent, les institucions que estan ahí donant suport en els moments bons, com deies, i també en els moments durs.
1: Pues jo penso que ara mateixa en la pilota valenciana la gent i els patrocinadors, l'Ajuntament, això ha fet que la meva carrera esportiva se pugui allargar tant, perquè al final així necessites un sustent econòmic tant perquè un jugador professional necessita un fisio, necessita gasta molts diners en gasolina, equipacions, tot això al final si no tinguera aquests patrocinadors, la gent que m'ha ajudat, pues te podria dir el meu oficio, te podria dir empreses privades, l'Ajuntament de Pego, tot això no hauria sigut possible. No hauria sigut possible arribar fins ací. I ha fet possible que pugui allargar molt més anys la carrera esportiva.
0: Perquè 15 anys és un periple, no? Important, vull dir. Estava recordant que els Smoking Souls també van deixar el grup, van dir adeu quan feia 15 anys, no? Que estaven dalt dels escenaris. Vull dir que la coincidència els porta ací. I està clar que no és tota una vida, però són molts anys i uns anys molt importants de la teua vida dedicat a la pilota, en este cas.
1: Sí, al final jo comencé a jugar a pilota amb 12 anys. Tinc 33, fa 21 anys que jugo a pilota, aleshores. Ahí tens compte de que més de mitja vida porto jugant a pilota, aleshores m'ha acompanyat durant tota la meva vida. I crec que la meva vida s'ha moldejat a l'esport. No, aleshores és algo bonic, que pense que també pues, m'ha donat el que parlàvem abans, m'ha donat moltes coses i que ho recordaré per sempre, clar.
0: Suposa que no deixaràs la pilota, tot i que l'has deixada professionalment, continuaràs donant classe, continuaràs de quant en quant, no sé si anant al trinquet perquè no sé l'oberts que estan, però jugant en espais on pugues, no?
1: Sí, pense que ara mateix necessito un descans mental, vull dir, que ara necessito un poc desconnectar de la pilota. Inclús sí que de vegades pues, intente veure per la tele, perquè al final són els meus companys, els meus amics, els que juguen, i li tens molta estima, i pense que la meva tornada a la pilota serà on vaig començar, als carrers. Tinc molta gana de que en un futur pues, puga tornar on vaig començar, al carrer de Pego, al club de Pego, perquè ahí tinc molta gent a la qual agrair-li, perquè per exemple Abel, que és un dels que va formar el club, ha estat sempre al meu costat, sempre, i li tinc molta estima, i gent pues, com pels carrers, inclús m'agradaria tornar a la Vall de la Guard, que és on em vaig criar, als carrers d'allí, i practicar modalitats que ara mateix no practicava, vull dir que al final jo me dedicava al raspall i sols jugava al raspall, i ahí veus, i també pues, intentar ajudar a tots els joves de Pego i a les joves a lo que puga, perquè m'agradaria que isquera algun jugador professional un altre. Perquè quan el 2020 guanya la Lliga i te diuen des de les notícies que eres el primer jugador en l'Alacantí en guanyar la Lliga de Raspall després de 36 edicions, ahí te dones compte de que necessitem més jugadors a l'Alacantí que juguen al Raspall, i que m'agradaria pues, això, que ajudar a qualsevol jove que necessite el que necessite per a poder que arriben a aquest punt.
0: I de segur que doncs, són uns privilegiats, se sentiran privilegiats perquè estigues donant-los suport a tant a xics com a xiques, perquè és veritat que les dones també venen amb força en aquesta etapa nova de la pilota, i també s'ha de posar damunt la taula. Conclous, Néstor, reiterant que, i ho has dit així ja, que te'n vas en el cap ben alt, amb la consciència tranquil·la i amb l'orgull d'haver-ho donat tot durant aquests 15 anys. I tenint en compte aquesta frase, hem d'entendre que el balanç de la teua etapa de pilotari professional s'inclina cap al signe positiu, veritat?
1: Sí, al final, ara mateix, potser, quan acabes, sempre intentes evitar lo negatiu perquè és el que te fa que tu al final deixes.
0: Clar.
1: Però sí que em decante per lo positiu, clarament, perquè al final pues, viure i practicar l'esport professional és una satisfacció que no tots ho poden donar, i pense que tot això també ha fet que la meva vida gira entorn de l'esport. No practique sols la pilota, practique molts esports, i al final la meva vida va relacionar amb l'esport. També pues, al final vull que se practique aquest esport perquè al final és el meu, que la meva filla, si no vol practicar pilota, pues sabrà que el seu pare ha sigut jugador professional, i això quedarà en el record.
0: Deies això, no? que practiques altres esports, i de fet a les teves xarxes socials últimament et veiem molt en bicicleta. No sé si com a professional no crec que t'hi dediques, no? Però veus que quins altres esports et plenen?
1: Pues ara mateix el ciclisme ha sigut la meva medicina durant els anys de carrera esportiva, perquè jo en 2020 també me lesioné la cadera, i el metge esportiu me recomana que deixi de córrer perquè al final era impacte. No volíem operar perquè al final era jove, i començant la bicicleta, i ara mateix pues, la bicicleta gira la meva vida gira entorn de la bicicleta, perquè la meva feina també ara estic treballant en Decathlon i també estic en les bicicletes, i estic La bicicleta és un esport que, com depèn de tu, cada vegada te vas trobant millor, millor, millor, millor, millor, però sempre ho he dit, ara mateix me trobo en un nivell molt bo i diuen, per què no competixis a nivell, potser no professional, però a nivell màster? I dic,
0: Ara no.
1: ara no, vinc de competir molts anys, vull que siga la meva medicina, l'eixir, però no tindré aquesta obligació de dir, si no puc eixir, doncs no puc eixir. I si no puc entrenar, no puc entrenar. Perquè penseu que al final una vida d'esportista era jo m'alce, entrene, el dia següent entrene, l'altre jugue, l'altre entrene, l'altre... Tenia eixa com aquesta agenda marcada, no? I ara pues, vull que eixa agenda un poc desaparega en el sentit de dir, tindre aquesta pressió de no tindre que alçar-te obligat per entrenar o no tindre que anar obligat a jugar i pues, practicar el que m'apeteix que en aquest moment, que vull anar a jugar al pàdel, que vull anar a jugar a pilota amb els amics, pues, tindre aquesta llibertat de practicar el que m'agrada.
0: La veritat és que sona superbé, eh? I el no tindre, no estar encorsetat, no? Dins eixes agendes tan ajustades per a rendir al màxim, també dona llibertat i dona un altre estar amb l'esport, no? En este cas, siga, com dius, pilota o siga la bicicleta, que siga com una font d'escapament, no? També,
1: Sí,
0: i
1: al final,
0: gaudir-la.
1: jo ara me sent estrany perquè al final normalment les partides nosaltres les deien setmanals o cada 2 setmanes i ara me sent raro de no obrir el mòbil i dir dissabte per Reguard i dijous Castelló Rugat. Vull dir, de tindre aquesta planificació me sent que un poc estrany, però també té llibertat, llibertat de saber que el cap de setmana serà per a tu, per a passar temps a la teva filla, per a fer bicicleta, per a anar de viatge, per a pues tot això que abans no podies.
0: És anar recuperant a poc a poc eixa vida que havies deixat aparcada, no? Per estar als trinquets i per donar el millor de tu en eixa vessant professional dins el món de la pilota.
1: Sí, al final és que tot girava ahí, te n'anaves de viatge és que no desconnectaves, perquè al final entrenaves ahí en el gimnàs de l'hotel o en el que feies, perquè al final sabies que quan tornaves la setmana que ve tenies que jugar o tenies que competir. Aleshores, pues costava desconnectar un poc i això és el que necessitava, desconnectar. És a dir, no tindre aquesta obligació.
0: Suposa que la teua família també ho agrairà, ho notarà, perquè estàs més present.
1: Sí, ara mateix ma mare jo penso que ja... Crec que ella tenia més ganes que ho deixara que jo, perquè ja notava que el seu fill no disfrutava, que no era feliç quan anava al trinquet, quan ella se m'ha criat sabent que per mi era això la meva vida. Entonces, pense que el més important d'una mare és veure el seu fill feliç, entonces quan no el veia, pues, ella crec que també tenia necessitat de que dir Néstor. I és una de les persones que m'ha ajudat a prendre la decisió de dir Néstor, fins ací.
0: Està molt bé, no? Aixòs recolzaments que parlàvem, aixòs suports de la gent més pròxima que és capaç de dir-te potser ja és el moment, no? Perquè a voltes no és fàcil,
1: No,
0: tampoc.
1: no, i més quan és una persona tan cabuda com jo. Vull dir, al final, jo sempre he tingut moments, jo penso que qualsevol esportista té molts moments de pensar en deixar, però quan ara ja ho pensaves tantes vegades, te donaves compte que estava més prop.
0: I això t'han ajudat des de la proximitat que també s'ha d'agrair. I Néstor, suposa que, com dius, el futur està obert a qualsevol cosa sempre que no siga de moment professional.
1: Un professional ja tenim una edat i pense que... Però el que parlava jo amb els meus companys, perquè els meus companys me diuen, ei, però si és que físicament estàs... Pareixes quan vas... O millor que quan vas començar a jugar, perquè la veritat és que sempre m'ha agradat molt cuidar-me, m'ha agradat molt l'alimentació, sempre he sigut una persona que s'ha cuidat molt, i veritat, me trobo físicament, me trobo... I ara la veritat que tenia menys molèsties que mai, però al final pues, també deixar-te-ho ahí dalt és una cosa molt bonic. Que costa més. Jo penso que deixar-te quan estàs dalt costa més, però és bonic de dir me'n vaig perquè al final també penso que és un bon moment, me trobo físicament, i me trobo físicament per el que dius tu, per a practicar altres esports o practicar el que siga.
0: És que per a practicar altres esports als 33 anys estàs, vamos, que tens tota la vida per davant,
1: Sí.
0: perquè és una molt bona edat, com a
1: Sí.
0: professional pot ser, no? Però com a persona, segur que el teu cos t'ho agraeix, a més, i la ment,
1: Sí,
0: sobretot.
1: lament sobretot.
0: Néstor Portes Morella, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat a aquest moment i també tota la reflexió que hi ha al voltant de, doncs, de parar-te a pensar, no?, i de dir fins ací, i a més, com deies ara, deixant la professionalitat en un moment en el que has sigut subcampió de les tres competicions més importants que hi ha de pilota a la comunitat, i per tant això també, doncs, t'has de posar una medalla, eh? Moltíssimes gràcies, com dic, per haver accedit a contar-nos-ho, i que vagi molt bé. Tens els micros oberts per a qualsevol iniciativa que tingues, perquè estarem encantats i encantades de que ens ho expliques. I mentrestant, doncs així, a gaudir de la vida.
1: Sí, moltes gràcies també a vosaltres, perquè pense que heu estat al costat del meu camí des del 2012, això que recordem, que ja han passat, ja ha plogut algun dia, i donar-vos-les gràcies per també donar-li això. I pense que aprofitar el moment en què es troba la pilota Pego, en Pau, que està fent un treball formidable en l'escola de pilota, i pensem que el Trinquet ja és un projecte fet realitat, ja està el projecte en marxa, i quina alegria veure una instal·lació específica en Pego, i espero jugar allí.
0: Confiem que sí, de segur que sí. A més, jo crec que donaràs, pot ser ara encara no, però que el teu coneixement dels Trinquets es veurà reflectit en el futur en les futures generacions, no?, de pilota, i això també s'ha de tindre molt en compte. Així que, Néstor, moltes gràcies per tot.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.

0: Passat el plenari corresponent al mes d'octubre. Punt primer.
1: Aprovació de l'acte anterior ordinària de 3 de setembre de 2025. 26.
0: Una, algú que añadir? L'acte? Alguna incorrecció? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor de 7 membres del Partit Socialista? Abstencions de 5 del Partit Popular i 4 de Compromís. Passem al punt segon.
1: Dictamen de la Comissió Informativa número 2 de 24 de setembre sobre l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 12 del 2006.
0: Per qüestions de l'alerta, la tècnic d'intervenció que ens acompanya a tots els plenaris, pues, com és de la part de Gandia, ha excusat la seva presència avui en el plenari. Per tant, si el dictamen el vol dirigir la senyora secretària. Sí.
1: La part dispositiva del dictamen emès per la Comissió d'Economia i Hisenda diu: la comissió proposa al ple acorde aprovar el reconeixement de crèdits 12 del 2026 corresponents als gastos efectuats en exercicis anteriors que relacionen en l'annex 1 adjunt a l'expedient i que ascendeix a 12.757,11 €. Segon, aplicar els gastos que encàrrec al pressupost de l'exercici 2026.
0: S'ha dit la paraula al regidor d'Hisenda, Ricardo.
2: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit, companys i companyes. Com bé ha dit la senyora secretària, portem a plenari l'aprovació d'aquest reconeixement d'estat judicial de crèdit per valor de 12.757,11 €. De factures del 2025 que han arribat en posterioritat al tancament de

0: L'exercici, per tant, sol·licitem als companys de corporació la seva aprovació per poder pagar. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Algú que comentar, Víctor?
2: Ben fetes, no hi ha cap reparo per part d'intervenció. Aquestes factures no formen part de la nostra gestió, però deixarem que es tirin endavant perquè cobren els proveïdors amb la nostra abstenció.
1: Per part del Partit Popular, Ferran.
3: Pues hi ha uns 13.000 euros en factures que arriben ara, està tot fet correctament, falta que es doni l'ok des de el plenari perquè puguin cobrar les empreses i la gent que ha fet la feina que han fet. Per tant, nosaltres anem a votar en sentit d'abstenció, és la seva gestió, l'equip de govern està fent unes actuacions, hi ha moltes que les compartim, d'altres entenem que pot ser millor, però en aquest cas la feina està ben feta per part de la gent i les empreses que l'han realitzat, per tant anem a votar abstenció perquè puguin cobrar.
1: Algú més que añadir? Passem a votació. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor de 7 membres del Partit Socialista. Abstencions de 5 del Partit Popular i de 4 de Compromís. Passem al punt tercer.
4: Dictamen de la Comissió Informativa número 2 de 24 de setembre sobre l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 13-2026. Passo a llegir la part dispositiva del dictamen. Primera, aprovar el reconeixement de crèdits 13-2026 corresponents als gastos efectuats en els exercicis anteriors i que relacionen en l'annex 1 adjunt a l'expedient, que ascendixen a 2.727,15 euros. I segon, aplicar els gastos en càrrec al pressupost de l'exercici 2026.
1: Sí, la paraula al regidor d'Hisenda, Ricardo.
0: Gràcies, senyor alcalde. Com veia la secretària, portem ara un estat judicial de crèdit per valor de 2.727,15. Aquesta, la diferència de l'anterior és que sí que tenen informe de l'interventor i, per tant, doncs, aquestes 5 factures sol·licitem als companys de corporació també l'aprovació per tal de poder pagar aquesta feina que han fet els nostres proveïdors.
1: Molt bé. Cedit la paraula al portaveu de Compromís, Víctor.
2: Gràcies. Estem davant d'un altre reconeixement de crèdit. A diferència de l'anterior, este té factures que estan contratades de manera irregular. Irregular vull dir no segueix el procediment de contractació legalment establert i el que col·loquialment es diu estan donades a dit, sense cap criteri s'han donat a determinades empreses i no a altres. És a dir, sense cap criteri jo li dono a una i no li la dono a altra, quan les dues tenen dret a optar, les dues o les tres o totes les que siguin. No vaig a baixar el nivell del debat d'este plenari discutint, com s'ha fet a voltes així, si s'ha de complir la llei o no. No en tenim altra, no són els nostres diners, s'ha de complir la llei, ens agrada o no. Però ara sí, moltes voltes s'argumenta des de l'equip de govern que així no la compliu perquè voleu que se ho queden empreses del poble. Voleu triar quina empresa del poble sí, quina no, quanta una i quanta l'altra. Però és que això ara ni es complix, això, perquè si tenim factures irregulars per a un subministre a la residència que no és ninguna cosa sobrevinguda ni urgent, i es dona una empresa de fora. Perquè avui ara no entra ni en aquest criteri que defeneu de que volem donar una empresa del poble, per això no seguim la llei, per assegurar-nos que se ho queden empreses del poble. Els motius? Pues, poc interès, perquè no sabeu fer-ho d'una altra manera, o ja és que qualsevol persona pot pensar el que vulgui, i legítimament pot pensar que esteu fent-ho per motius que vulguin pensar. I ara després no us poseu ofesos de que estem insinuant que si corrupció, que si no sé què. És que fent-ho, com sigui fent-ho totes les voltes, qualsevol persona pot pensar el que vulgui i està legítima per fer-ho. Nosaltres demanem ja fa temps que demanem que feu les coses bé, que ho contracteu, que compliu la llei, que n'hi ha maneres de fer els contractes menys interessants per a les grans, més interessants per a les menudes, i n'hi ha mil camins que podríem discutir. Quan feu una factura que no contracteu irregularment, presenteu un informe de rescabalament per què aneu a fer-ho. Hi haurà un motiu darrere, ho presenteu i ho feu com fan en altres pobles. Nosaltres ens oposem, ne votarem en contra, com fem sempre, però proposem solucions i les fem gratis. Vull dir, no anem a deixar-vos aprovar. Sabeu que no mos podeu comprar? Si ho feu les coses mal, votarem en contra. Si ho feu bé, votarem a favor, vinguen d'on vinguen. I proposem solucions i gratis. Com vulgueu, mos sentem i parlem. Anem a votar en contra.
1: El Partit Popular, Ferran.
3: Nosaltres com a partit en vocació de govern, mateixa, pues, tenim un alcalde socialista, un equip de govern socialista, pues, entenem que hi ha coses que són coherents i i d'altres no. I venim recriminant-li i fent-li arribar al de govern que gestione en el mínim possible en factures que tinguin informe de reparo, és a dir, utilitzant aquesta ferramenta per a donar llum verda a les factures a l'hora de fer actuacions en el nostre poble. I bueno, doncs podem entendre dintre del nostre pensament en vocació de govern que 5 factures per un import d'uns 2.700 euros fent ús d'esta ferramenta pues, no és res descabellat, i també cal assenyalar que no veiem res en mala fe, fet en mala fe, en una intenció d'ajudar la tasca que ofereix el nostre consistori, en aquest cas en la residència, perquè tots són pas subministres de la residència, però també nosaltres anem a votar en sentit d'abstenció per a donar una solució ràpida i que no es vegi afectat el servei dels nostres veïns que són usuaris d'aquesta residència.
1: Alguna aclaració més? Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor de 7 membres del Partit Socialista? Vots en contra dels 4 membres de Compromís? Abstenció de 5 membres del Partit Popular. Punt quart.
4: Dictamen de la Comissió Informativa número 2 de 24 de setembre sobre l'adhesió específica per a l'adjudicació del contracte de corresponent a la referència que consta en l'ordre del dia. Llegeix la part dispositiva del dictamen. Primero, la adhesión específica del Ayuntamiento de Pego al acuerdo marco del suministro de energía eléctrica para las entidades y organismos adheridos a la Central de Contratación de Diputación de la provincia de Alicante. Segundo, aprobar la memoria técnica de suministros de energía eléctrica de Pego de fecha 14 de septiembre de 2026 para la adhesión específica del acuerdo marco redactada por la Agencia Provincial de la Energía de Alicante. Tercero, adjudicar a la mercantil Iberdrola cliente SAU el contrato basado en el tipo contable, opción 1, tarifas fijas sin actualización de precios durante todo el periodo del contrato, procedentes del 100% de energía renovable con certificado de garantía de origen, para los puntos de suministro de la relación anexa aplicando los términos del acuerdo marco con un importe total de 537.165,18 euros, más 112.804,69 de IVA. Plazo de duración hasta el 30 de septiembre de 2028. El suministro comenzará el 1 de octubre de 2025 y la finalización del contrato actual. 26, perdón. A la finalización del contrato actual. Cuarto, aprobar el gasto por el importe de 649.969,87 con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal en vigor, distribuido por anualidades del siguiente modo. Por años, 2026, 81.801,95 y 2027, 324.540,36. Año 2028, 243.627,56. Quinto, notificar la presente resolución y el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, indicándole que, conforme al artículo 36.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, este contrato, basado en el acuerdo marco, se perfeccionará con su adjudicación. Sexto, publicar en el perfil del contratante la adjudicación del presente contrato en los términos que dispone el artículo 154.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y séptimo, dar traslado del presente acuerdo a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante.
1: Es el contrato que tenemos de suministre de llum al nostre poble, que m'ho adherim sempre a la central de compres de Diputació perquè morisca més barat a la majoria dels pobles. N'hi ha algun que sempre se n'hi d'este tipus de conveni, però podria dir que el 95% dels pobles estan adherits a aquest conveni i, per tant, els tècnics també han valorat la possibilitat de que fos algun altre contracte i fer-lo matos de manera externa, però ens costava més diners i li sigui més car al poble. Vale? Alguna aclaració per part de Compromís, Víctor?
2: La posició de Compromís respecte a aquest tema, que és, fa ja unes quantes legislatures que anem contractant, adherim-nos a aquest marc de la Diputació. Nosaltres sempre hem demanat això que acabes de dir ara, que es buscaren alternatives tractant de buscar xicotetes comercialitzadores, cooperatives, tractant de deixar de, del mono, de l'oligopoli de les grans. Això sabem que ho han fet altres administracions, de la Generalitat, per exemple, en algunes conselleries ho han fet, em pareix. I ho han fet, pues, a l'hora de licitar-ho, fas per a que el mateix que he dit abans, que l'interessi menys a les grosses i que les menudes puguen accedir. Cal dir, cooperatives, comunitats energètiques, ho han dit ja fa temps, ja farà almenys tres legislatures que ho diem, sempre ens heu dit que ho estudiaríeu, nosaltres no hem vist cap document on s'hagi estudiat això, a dia d'avui, i al final es tracta d'això, de que tinguem més control, si n'hi ha més cooperatives, si n'hi ha més comunitats energètiques, si ho afavorim des dels ajuntaments, tindrem més control sobre la nostra energia al final i no dependrem de les grans només. Nosaltres esperàvem, per aprendre, podríem canviar el nostre vot si haverem vist que haver-ho complit aquestes promeses que feu de valorar altres opcions. Nosaltres no n'hem vist cap i per això anem a votar en contra. El dia que en veguem una i puguem descartar o... Igual és descartable, igual no és viable, però aquest dia canviarem el vot. Però de moment anem a votar en contra.
1: Per part del Partit Popular.
3: Parlem del contracte de l'Ajuntament per al subministre de llum al nostre poble i l'oferta que rebé per part de Diputació d'Alacant, entenem i sabem per part també d'estudis fets pels tècnics, que és la que ens és més barata. Per tant, ahorrem diners al consistori en aquesta gestió que es fa des de l'equip de govern en la Diputació d'Alacant. I nosaltres, com a partit de l'oposició, entenem que, i sabem que va ahorrar diners, no com altres, que resultaran més cars en les seues propostes si les implementaren als pegolins. Per tant, un bon governant el que ha de fer és gestionar i ser el més eficient possible en els recursos i en l'economia municipal. Per tant, nosaltres anem a votar a favor aquesta proposta que ens arriba des de Diputació d'Alacant, que recull per part del govern, Enrique Laporta al pleno, perquè és l'alcalde, i sabem que s'ha assessorat, sabem que és en bona intenció i sabem que va a beneficiar-nos. Per tant, nosaltres anem a votar a favor d'aquest contracte de la llum.
1: Molt bé. Alguna aclaració més? Passem a votació. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor de 7 membres del Partit Socialista i de 5 del Partit Popular. Abstenció de... Vots en contra dels 4 membres de Compromís. Ninguna abstenció. Punt quint.
4: Dictamen de la Comissió Informativa número 2 de 24 de setembre sobre l'aprovació de la modificació de crèdits 2-2026 per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. És la part dispositiva del dictamen. Primera, aprovar provisionalment la segona modificació de crèdits per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris al pressupost del 2025, financiar mediant el remanent de tesoreria segons l'annex 1 que s'adjunta a esta proposta. Segon, que someta informació pública per un període de 15 dies per mig de dicte que ha de publicar-se en el tabló d'anuncis en el boletí oficial de la província perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggerències. Tercer, que es doni compte al pleno de l'Ajuntament de les reclamacions i suggerències que es formulen, que seran resoltes, que en caràcter definitiu, o en el seu cas, si no es presenten aquest acord provisional, s'elevarà automàticament a definitiu. I quart, l'acord definitiu i el resum per capítols deurà publicar-se en el boletí oficial de la província per la seva vigència i impugnació jurisdiccional. Quint, remetre l'expedient a l'administració de l'Estat i a la comunitat autònoma.
1: Y la palabra de la agenda, Ricardo. Ah. Vale.
4: S'ha presentat una esmena al dictamen.
1: N'hi ha.
4: Que ell en té una altra.
1: De per aquest punt?
4: Vale. La tens per escrit. Pues sí que des de secretaria el demanaríem igual com d'intervenció que demà per favor estigui a primera hora per escrit per nosaltres poder-la reflejar en els acuerdos.
1: Tenim que explicar...
4: Sí, primer una i després l'altra. Vale. L'ordre que s'expliqui una es vota la seva inclusió i després es... L'altre és votar la inclusió i després votarem el final de la proposta.

En este cinquè punt de l'ordre del dia del pleno es porta una modificació de crèdit per valor de 122.000 euros en actuacions de museus, del museu, de la biblioteca, de camins, de maquinària, en matèria d'igualtat, en diners que s'ha de posar del part del consistori per complementar la subvenció que ens arriba des d'administracions superiors com Diputació o Conselleria. Tot això puja uns 122.000 euros, com s'ha dit, i nosaltres el que hem rebut recentment, aprovat per part de Diputació d'Alacant, és un bo consum de vora 200.000 euros i en l'acord pressupostari d'aquest any 2026 que van fer populars i socialistes teníem ja inclòs un bo consum, eren vora 120.000 euros, perquè nosaltres apostàvem pel bo consum a nivell municipal, però ara hem vist que Diputació ens dona vora 200, entonces hem acordat, fruit de les negociacions que estem hem tingut en el pressupost del 26 i el treball que estem tinguent en les juntes de govern, hem vist l'opció d'estos 118.500 euros que vam acordar pel bo consum, que ara pues, ja els tenim coberts per part de Diputació d'Alacant, destinar-lo a una altra actuació. Com estàvem treballant en mirar tots els parcs del nostre poble i veient que sols ens quedava un per arreglar, pues Enrique i nosaltres en negociacions han decidit que el que ens queda, que és el passeig Cervantes, anem a ara mateixa, eixa partida, passar-la per millorar el parc, tant a un costat com a l'altre, i aquesta serà pues, aquesta esmena que portem a aquest punt de l'ordre del dia del pleno, pujant al final un import final de 240.700 euros. Això és l'esmena que presentem tant el portaveu socialista Raül com jo mateixa que hem signat, i ja diem que seguim treballant en base a l'acord que vam tindre pressupostari de 2026 i tenim pendent altres coses, alguna proposta nostra d'índole sanitari sobretot, que ens preocupa, i recentment ha fet coses de matèria de seguretat que hem acordat els dos partits en tema de càmeres i millores a nivell de la policia local. I és que també anem a presentar ja, bueno, damunt de la taula a socialistes millores per matèria sanitària al nostre poble i que es facin ús, i principalment hem pensat que poguera ser acció urgent, i en matèria ja diem sanitària puguent adquirir per part del consistori que és una ambulància, medicalitzar, un vehicle 4x4 per atendre les emergències, diferents materials com drons per tindre ús en el nostre consistori a banda del que ja té la policia local recentment, diferents equipos, carpes, una estació generadora d'energia i altres necessaris que pogueren ajudar en matèria d'emergència sanitària i que poguera fer-ne ús els especialistes que tinguem en el nostre municipi, i un d'ells principal que tots sabem que tenim és acció urgent. Per tant, això ho tenim damunt de la taula, anem a seguir treballant, anem a seguir negociant, i esperem que aquesta matèria pues, per part de la regidoria corresponent i Hisenda quadre números i arribem a un entendiment, que és el que vam fer ja en el pressupost del 26, de cara a beneficiar a la ciutadania del nostre poble, que és el que vam signar en el seu moment. Per tant, el motiu d'aquesta esmena ha sigut que aquests diners que estan pues, ara mateix parats, implementar-los en una actuació que tant Enrique com el grup socialista com nosaltres hem vist que calia tancar el cercle dels parcs del nostre municipi en quant a millora dels seus jocs, activitats i infraestructura. Per tant, aquesta seria l'esmena que presentem.
i quedaria, de cara als companys de Compromís que no sabien aquest acord que havien tingut, quedaria, primer punt, afegir a l'annex 1 del projecte de modificació de crèdit número 2/2026 una nova aplicació pressupostària amb el següent detall, perquè aquest concepte, 171.63.500, parques i jardines, inversió de reposició immobiliari per un import de 118.500 €. Segona, l'import total dels augments de crèdit previstos en l'expedient de modificació crèdits 2/2026 passarà de 122.200 a 240.700. La tercera, fa menció a que anirà a càrrec del romanent de tesoreria, és a dir, aquesta partida de 122.200 era càrrec del romanent de tesoreria, seguirà sent a càrrec del romanent de tesoreria tot aquest muntant final, que hem arribat a un acord tant socialistes com populars, i la quantitat total ascendirà, pujarà a 240.700 €. Esperem que els companys de Compromís vegin a bé aquesta actuació per bé dels nostres xiquets i xiquetes, dels pares i mares que fan ús dels parcs municipals, que és la via que està important els populars en quant al nostre municipi, i els socialistes també havien entès i estan treballant conjuntament. Esperem que siga la votació per unanimitat de tots els membres d'aquest plenari.

0: normalment s'aprova l'esmena i punto, per si voleu. Com és, ha sigut una cosa també Presses i Correres.
1: Sí, dic, això entenc que és, Ferran ha explicat que és per a canviar els columpios del parc infantil, en costat i de l'altre, però ahir vam parlar en un altre moment que estava prevista una reurbanització del passeig. I que això com encaixa clar, no? Ahir, o sí, encaixa amb això quedaria al mateix lloc, o
0: no serà
1: la que vas fer després?
0: Voldria que ho explicara en Camant Ricardo, però si tenim igual, ho dic perquè
1: Camant,
0: sí
1: quan?
0: Que va una remodelació de tot el passeig.
1: Ja, però...
0: A part del canvi dels columpios. De totes maneres, si voleu, antes de passar a votar, que ho expliqui ell, sí. Jo, és que com és una cosa rara, normalment es vota la inclusió de l'esmena i en Camant s'explica l'esmena. Però com estem... Sí.
2: Simplement és, els 118.500 euros que teníem, vale? Entonces, aquesta primera actuació serà passar aquesta partida per a el tema dels Cervantes i, com estem treballant PSOE Populars en juntes de govern, anem a agarrar i, si fa falta, ampliarem per a acabar l'actuació, vale? En el passeig Cervantes i quede una cosa a ser i quede el millor possible.
0: Claro.
3: Votem el d'això i després en tot el punt de l'explicació o no?
1: La inclusió. Sí, sí, claro.
3: Després en tot el d'això no ho explica tot.
1: Vale.
0: Bueno, votem l'esmena.
1: Sí.
0: Vots a favor de la inclusió de l'esmena. S'aprova per unanimitat de tres partits. Senyor...
1: Jo tinc una altra esmena que presentar.
0: Sí, primera que ve més tenc a fer una altra. No?
1: Després ho explicarà
0: o presentes...
1: la proposta tal qual com ha quedat.
0: Perfecte.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: Vale.
0: O sigui, com estem en una cosa rara...
1: No, una esmena.
0: Perquè és la primera volta que passa.
1: No és la primera volta que fem una
0: esmena. Esmenes a les modificacions, crec... Que n'hi hagin dos, encara més.
1: Ah, bueno, això sí.
0: No, això és,
1: bé, nosaltres, quan ja vam parlar en la comissió, vam estar comentant-ho, nosaltres volíem incloure en esta... en aquesta modificació de crèdit, de la qual no veiem cap inconvenient en les actuacions que n'hi ha, volem incloure un increment en les transferències a les associacions. ¿Vale? Una seria per a Pego Viu, que incrementaríem el muntant de 2.500 euros a 5.000, per tant, hi hauria un suplement de crèdit en la partida d'ESA 29, 48.900 de 2.500 euros i l'altra a Zaila, 300 euros de més en la partida, en l'aplicació 330, 48.900. Esta proposta la vam fer ja a principi d'any quan es van aprovar les nominatives, però una qüestió formal ens vau argumentar que no podia entrar i per això esta vegada ho hem fet parlant-ho abans, acordant com s'havia de fer, perquè no hi haguera cap formalitat incomplerta. ¿Vale? Per tant, ja vaig explicar en aquest moment aquestes associacions per què haurien de rebre-les, que fa molt de treball. S'han actualitzat moltes de les convenis amb les altres associacions, en aquestes fa molt de temps que no. Si és la millor manera de fer-ho, així no. Ja hem dit massa voltes quan s'ha fet d'aquesta manera, a unes sí, a altres no, d'aquesta manera. Ja hem dit que no creiem que sigui la millor. Això vol dir que mentre no ho fem d'una manera millor anem a deixar que associacions que fan treball al poble no reben, no s'actualitzen els convenis a lo que seria, creiem que seria just? No. Quan vulguem ho sentem i fem una... i parlem de com repartir-les bé. Jo crec que en l'esport ja està començant a fer-se, això ho hem de reconèixer a Raül. N'hi ha uns diners ja que en les diferents associacions esportives del poble competeixen en aquests projectes per a ir en rep qui compleix una sèrie de condicions. En la resta d'associacions del poble ho hauríem de fer així, crec jo. Es presentaran unes memòries, un dia una associació, un any, depèn del que fera, rebria més. L'any següent, si s'adormen les laureles i no volen fer molta activitat, doncs rebrien menys. Això seria la manera de funcionar. De moment, ja dic, ja ho he explicat abans, aquestes associacions estan més que justificat el treball que fan i per això anem a proposar aquest increment en les partides que he explicat.
0: Molt bé. Vol fer alguna aclaració en aquest sentit? Antes de votar la inclusió? Vale, pues votem a favor de la inclusió. Vots a favor? S'aprova la inclusió per unanimitat. Senyor regidor de Hacienda. Va explicar la primera...
3: Moltes gràcies. Explique l'annexo amb les tres modificacions que s'han acaben d'aprovar. La primera actuació que proposem en la modificació de crèdit, que és per al sistema de prevenció d'incendis, és per a fer una actuació en la partida Soreis, en la zona de Montepego. La segona actuació és la compra de maquinària o material de la policia local. Després tenim l'aportació de l'Ajuntament al Fons Valencià per la Solidaritat i a l'Associació Esperança i a l'Associació Vicent Berenguer de la Marina Alta. La quarta actuació és dotar de crèdit la partida de subministrament d'aliments de la residència municipal. La quinta són actuacions a realitzar per part de la regidoria d'Igualtat. L'altra que ens segueix és l'ampliació dels jocs de l'Escoleta, ja que vam fer aquest estiu una actuació allí i després de valorar l'actuació, doncs, per part de la direcció del centre ens van sol·licitar si podíem augmentar la zona de jocs i la part tècnica, doncs, va voler positivament aquesta ampliació i per tant, doncs, anem a portar aquesta dotació de crèdit per poder ampliar la zona de jocs. L'altra és una aplicació informàtica que s'ha adquirit per part de l'Ajuntament per treure els tíquets del wifi i del codi d'accés en la biblioteca Carmen Alemany. Les altres actuacions són relatives al Museu d'Art, on es deia doncs, comprar maquinària per tal de millora de les zones, dels despatxos dels treballadors municipals, i altres complementar en 4.300 euros una subvenció de museus de la Generalitat Valenciana. Després tenim també l'auditoria per a poder rebre una subvenció per al Servici Municipal Agrari. Després també hi ha un altre complement d'una subvenció de turisme de la Diputació d'Alacant per l'edició d'un catàleg turístic. Per últim tenim la neteja del barranc de la carretera del mar, dotat en 20.000 euros. Després tenim dues reparacions de dos solcides, tant en el camí Salomona com en el camí Tarcó. Més dotació, i les últimes tres són més dotació de mobiliari i aires acondicionats en diferents despatxos de l'Ajuntament. I per últim, quedaria l'esmena que hem realitzat el Partit Socialista juntament amb el Partit Popular, que seria dotar de 118.500 euros la partida 171 de parcs i jardins per inversió de reposició immobiliari, que seria reposar els jocs del passeig en la part de pujant en la part esquerra. La zona no canviaria, sols es canviarien la zona de jocs perquè no s'ampliaria la zona, per tant, aquesta zona, per el que estan treballant els tècnics actualment, seria una zona reduïda als xiquets més menuts, més infantils, en jocs que no són tan grans i que no requereixen d'una àrea de seguretat tan extensa com els nous jocs, per tant serien jocs un poquet més xicotets o casetes o coses que no requereixen ninguna àrea de seguretat àmplia. El que passa és que ens hem trobat que actualment ha canviat la legislació i cada vegada necessitem àrees de seguretat més grans. Per tant, per poder dotar d'un joc amb més consistència i més divertit per als nostres menuts, en la part dreta pujant que coincideix en la zona de la Biblioteca Carmen Alemany, sí que aquesta actuació sí que portarà una remodelació de lo que és la zona d'aparcament, en la qual s'ha de variar el marge o la part del parc anirà a la zona on acaben, en teoria, ara mateixa els vehicles estacionats i s'ampliarà en aquests 2,5 metres, 3 metres, la zona del parc per a poder tindre un joc més gran i més divertit per als xiquets i per això s'ha de variar un poc la idiosincràsia del passeig. El que sí que hem estat mirant en els tècnics estan intentant quadrar és doncs, no canviarà molt la vista del passeig, ja que segurament ens doncs, agarrarem a la zona de baix on en la part de baix, on estava antes el quiosco, ja està cap a fora, per lo tant, per a que no quede visualment malament, faran una actuació integral per a que no quede lleig el passeig i quede una cosa uniforme. Més avant, conforme vagin avançant en el projecte, pues, podem posar-lo a disposició dels grups i podeu veure per a que vegeu com va a quedar. I per últim, pues, tenim les dues actuacions que heu dit d'ampliació dels dos convenis, de 2.500 euros en la partida de Medi Ambient i de 300 euros en la partida de Cultura. Per tant, sol·licito l'aprovació per tal de fer aquestes actuacions als companys de corporació. Moltes gràcies.
0: Alguna aclaració, Víctor?
1: No, ja he dit abans que en aquesta proposta modificada, que és del govern i dels dos partits que donen suport al govern, s'ha modificat, suposa que seria per com ha vingut el bo consum a última hora, no hi havia temps per al que passava per comissió i m'imagino, no? I res, la resta de propostes ens pareixen correctes totes i agraïm que hagi considerat incloure la nostra proposta i votarem a favor.
0: Ferran?
2: Aquestes dues associacions que heu mencionat vosaltres donen la coincidència que han tingut subvencions en diferents moments per administracions governades pel Partit Popular, però també nosaltres entenem també que fan una gran llavor, anem a recolzar, anem a votar a favor d'aquestes dues propostes que heu portat en este pleno i nosaltres anem a votar a favor d'aquest punt de l'ordre del dia.
0: Alguna aclaració? Bueno, jo simplement vull fer una menció a dir que aquestes associacions ja tenen reben una subvenció per part de l'Ajuntament, que aquesta subvenció va marcada per les memòries que aquestes associacions presenten tots els anys al principi d'any i que a part de lo que estan rebent per part d'aquest Ajuntament tenim moltes eines en ells de col·laboració en molts aspectes que no són únics exclusivament als que són monetaris o que són d'un conveni. Tenim ara pendent, que és una de les propostes que posarem en els pròxims pressupostos, que és el tema de la muntanyeta verda, que en el seu dia van demanar una subvenció de conselleria per a poder fer treballs de recerca i de neteja, molt la van denegar per falta de diners, no perquè no complien els paràmetres, sinó perquè els diners que havien destinat a aquest tipus d'actuacions ja s'havien donat a altres ajuntaments. Per tant, la intenció per part d'aquest govern en els pròxims pressupostos és posar els diners per a fer aquesta recerca i si tenim la sort de quan tenim una subvenció que aconseguiríem on es dona, pues passarà com el bo consum, s'implementarà en remanent de tresoreria o el destinarem a altres actuacions. Però sí que tenim contactes en la Universitat d'Alacant, perquè creiem des de l'equip de govern que és un projecte xulo, que posa en valor la nostra història de molts anys i pensem que anem a treballar en ells. Igual que també tenim propostes per a Pego Viu, perquè tenim informació de que s'han oferit a netejar parcel·les de manera gratuïta o de manera barata, parcel·les en bancals del nostre terme, i llavors tenim previstes algunes actuacions per a eliminar molts dels bancals que estan ems i per tant anem a treballar en ells també en altres actuacions. La gent no es pensa que aquestes associacions es manegen en 3.000 euros o en 5.000 euros, sinó aquestes associacions per lo que fan es manegen en molts més diners i el que col·labora l'Ajuntament actualment és en aquestes dues subvencions. Alguna aclaració més? Per vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt sext.
4: Dictamen de la Comissió Informativa número 2 de 24 de setembre sobre l'aprovació de la modificació de les bases d'execució del pressupost 2026. Llis la part dispositiva del dictamen. Primero, aprovar la modificació de les bases d'execució del pressupost 2026, incloent les següents entitats i imports beneficiaris. Com consta en el dictamen, estan les dues associacions. Segon, que someta informació pública per un període de 15 dies per mig d'edicte per a publicar-se el tabló d'anunci al Boletí Oficial de la província perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggerències. I I tercer, que es dona contra el plenari de les reclamacions i suggerències que es formulen, que resolen caràcter definitiu en cas de no presentar-se contra l'acord. S'elevarà provisional a definitiu. Quart, l'acord definitiu deurà publicar-se en el boletí oficial de la província d'Alacant per la seva vigència i impugnació jurisdiccional. I quin, remetre l'expedient a l'administració de l'Estat i a la comunitat autònoma.
0: Sí, Víctor.
1: Bé, esta esmena està relacionada amb el punt anterior. Havíem demanat l'increment del crèdit de les partides per a poder donar les incrementar els convenis de l'associació Pegoviu i Atzeila. Tant, ara toca incloure-les. Per tant, la proposta seria incloure 5.000 euros en Pegoviu i 3.000 en Atzeila. Vale? Els programes, saps quins són? Són els mateixos d'abans. Les aplicacions, perdona, la DESA 29-448-900 en Pegoviu i la 330-48-900 per Atzeila.
0: Votem la inclusió de l'esmena. Vaig a favor de la inclusió. S'aprova per unanimitat. Vols explicar?
3: Sí, jo explico les dues modificacions que fem des de l'equip de govern. N'hi ha un informe des de l'alcaldia en la qual es proposa al Departament d'Hisenda que incorporem en les bases d'execució i que generen crèdit per a dotar d'una subvenció a dues associacions. La primera és d'àmbit comarcal, l'associació Vicent Berenguer, que fa, conforme va comentar el senyor alcalde en la comissió, doncs, un treball d'humanitat i de cooperació en diferents regions de l'Àfrica i d'Àsia, i per tant, doncs, des de l'alcaldia es va considerar oportú donar-li una subvenció de 1.000 euros, i l'altra és per a l'Associació contra el Càncer Esperança de Pego, que se li dota d'una aportació de 1.500 euros. Aquesta associació normalment no venia demanant ninguna subvenció perquè no tenia ninguna qüestió per tal de poder justificar-la, però l'any passat tant la regidoria d'Esports com la regidoria de Serveis Socials i Sanitat van conjuntament amb ells promoure una carrera i, per tant, es va dir des de l'Ajuntament que en 2025 nosaltres els ajudàvem a l'organització i donàvem suport econòmic, però que l'ideal i l'interessant, per tal de no acometre l'Ajuntament en les despeses directament, era que sol·licitaven una memòria i que feien una memòria per tal d'ells sufragar aquestes despeses i, principalment, i si m'equivoque en corregiu, anirà per tal de sufragar la carrera del càncer, en la qual es tindran unes despeses i els ingressos, com sempre fa aquesta associació, aniran destinats a diferents investigacions de diferents associacions o fundacions d'àmbit autonòmic o estatal que ells col·laboren. Per tant, pues, sol·licite el vot favorable. Moltes gràcies.
0: Alguna aclaració per part de Compromís?
1: Sí. L'associació Esperança, nosaltres no votar a favor, primer. De nou agrair que inclogueu l'esmena als dos partits. Sí, apareix Esperança, de nou, una associació històrica del poble en la lluita contra el càncer. No apareixia mai els convenis i ara, de nou, pareix que s'ha registrat l'associació. I bé, cap problema. Respecte a l'associació Vicent Berenguer, ja vam comentar l'associació a la comissió, que ens sobtava que fos una associació no fora del poble, bueno, hi ha altres exemples, i plantejar-la, en aquest cas, que és cooperació internacional, el que plantejar per què no fem això a través del Pla Valencià de Solidaritat, el Fons Valencià de Solidaritat, no? Que tenim més instruments, i aquests diners podrien anar vehiculats si volem incrementar la dotació que li fem ahí. És el que...
3: Una associació en la qual col·labora diferents ajuntaments de la comarca, Teulà, Pedreguer, Benimeli, no? I vam parlar amb el senyor alcalde i al final, com eren 1.000 euros, que tampoc demanen ninguna quantitat
1: no.
3: Enorme, i com era una associació comarcal, doncs, per lo tant. van considerar que era oportú.
0: Tot ve de que ens vam convidar l'any passat a la presentació de les actuacions que feien i la sorpresa nostra va ser que n'hi havia molts ajuntaments de la comarca que col·laboraven de diferents signes polítics perquè creien en el projecte, que és fer escoles i hospitals en l'Àfrica subsahariana i, per tant, jo vaig dir, bueno, pues, l'Ajuntament de Pego també estaven dispostos a col·laborar i la meva sorpresa va ser quan ens van dir la quantitat en la qual volien que col·laboràvem o que col·laboraran els diferents ajuntaments, perquè ens van dir que en 15.000 euros ells fan allí una escola i així en 15.000 euros fas el vàter dels obrers que van a fer l'escola. Per la quantitat de diners que era, vaig trobar que em va agradar el projecte. O sigui, si vos convidaria, si mos conviden a un any, perquè ser col·laborador, supongo que mos convidaran, vos convidaria a representants dels diferents partits que vingueu i vegueu el treball que fan i quines són els ajuntaments i quines són les persones que col·laboren o les empreses que col·laboren en ells. Ja, com ha dit el regidor, ja col·laborem en diferents associacions, com a Amadem, com a diferents associacions comarcals, ja col·laborem en ells. Per tant, no ho trobava una cosa descabellada.
2: Nosaltres sempre hem pensat que l'associacionisme és fonamental, fan una gran tasca, sempre el recolzem i si nosaltres entrem a governar encara ho farem amb més força. Mostra això és el l'antic institut, l'aposta que hem fet ahir en inversió en negociacions que hem tingut en el PSOE, nosaltres hem aconseguit aportar el nostre granet d'arena i més de 140.000 euros en actuacions. Més que en faríem si nosaltres tinguem la vara de mando i de gestió municipal. Vam també incloure que el pavelló de l'antic institut s'adecue per a que sigui una alternativa fins que el teatre no estigui acabat. Vam incloure que es faci amb garanties i amb aires acondicionats per fer-ne ús tot l'any. I esperem que el grup socialista, que és el que està treballant i té a la mà els tècnics municipals i les ferramentes per a poder-ho tancar i que es pugui inaugurar en garanties per a fer-ne ús les associacions del nostre municipi i els veïns que ho sol·liciten i creen convenient que és just fer-ne ús per al que consideren en quant a una activitat per a ser més atractiva l'oferta del nostre consistori i per als nostres veïns i veïnes, pues, ens agradaria que el més aviat possible estiguera ja pues, per a inaugurar. Vam anar Enric i jo en el seu moment i vam estudiar i vam veure pues, les necessitats en tema de vàters adaptats i vam arribar a l'acord també de que calia fer una inversió d'aires acondicionats. Per tant, esperem que el més pronte possible estigui també aquesta infraestructura a disposició de les associacions i veïns i veïnes del nostre municipi. S'ha parlat de les associacions, de l'associació Esperança, nosaltres sabem la gran feina que fa, igual que totes les altres. L'associació Vicent Berenguer també entenem pues, que fa una feina coherent i Enrique me la va trasladar i veiem l'aportació que s'ha de fer no és res d'escabellar, és correcte. I les dues associacions que s'han posat així damunt de la taula per part de Compromís, d'Adjaïla i de Pego Viu, ja han dit que administracions superiors ja han donat subvencions a aquestes dues associacions perquè sabem nosaltres que fan una gran tasca i en diferents matèries, el tema del campanar per a fer visites, han rebut subvencions i nosaltres des del nivell municipal, en la subvenció que tenen ja otorgada, si ara s'arriba a incrementar, nosaltres no tenim cap problema en votar a favor perquè sabem que és una gran tasca, és una gran feina a nivell cultural, a nivell mediambiental i cura i defensa del nostre territori. Aquestes dues accions en concret que han mencionat així és de Compromís, però nosaltres no tinguem cap de problema en recolzar-les, ja diguem, a nivell municipal, a nivell autonòmic, a nivell de diputació, que són on governem nosaltres. Així a nivell municipal estem en l'oposició, tenim un govern en minoria i nosaltres podem arribar a negociar coses i en aquest cas, pues, així en un pleno, públicament, ho hem negociat i hem acordat també i nosaltres votem a favor d'aquestes associacions en concret del que estan fent. Per tant, anem a votar a favor d'este punt.
0: Una aclaració més. Víctor, Richi, passem a votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Punt sèptim.
4: Dictamen de la Comissió Informativa número 2 de 24 de setembre sobre l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de retirada de vehicles de la via pública, custòdia en depòsit municipal i serveis anàlegs. És la part dispositiva del dictamen emès per la Comissió d'Economia i Hisenda. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras.
0: No.
4: Ha hagut un error así de transcripción en el dictamen de la prestación del servicio de particular de la policía local de depósito y retirada de vehículos en la vía pública e informes policiales.
0: Copia y pega que se ha colado.
4: Segundo, que se someta a información pública por un periodo de 30 días mediante el edicto que habrá de publicarse en el tabló de anuncios y en el boletín oficial de la provincia y en el diario de los mayor difusión de la provincia para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. Y tercero, que se dé cuenta al plenario de las reclamaciones que se formulen para resolverlas. En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá elevado automáticamente a definitivo el acuerdo de aprobación inicial. Y cuarto, el acuerdo de aprobación definitiva o, si procede, el provisional, elevado automáticamente a aquella categoría juntamente con el texto de la ordenanza o de la modificación, se publicará en el boletín oficial de la provincia.
0: Molt bé. Sabeu que el servici de... Pots explicar?
3: Gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja vam comentar en la comissió, després dels informes de l'oficial en cap de la policia i dels números que obraven el Departament d'Hisenda, i sabent que la tasa de recollida i retirada de vehicles constitueix una actuació indispensable del manteniment de la seguretat vial i d'ordre públic i de la correcta mobilitat urbana, hem tingut a bé modificar aquesta ordenança, que teníem un poc prou desfasada, ja que tan sols teníem una ordenança en la que regulava una tasa única d'un moment únic, que era la retirada i portada a depòsit del vehicle, que era 80 euros. Ha quedat desfasada, ja que hem ampliat la realitat operativa d'aquesta prestació, i la gestió diària del servici pot generar uns costos reals de personal, mitjans tècnics i desplaçaments que superen substancialment aquesta quantia que teníem actualment, i per tant per això sol·licitem al plenari la modificació de l'ordenança fiscal de la tasa de retirada de vehicles de la via pública i custòdia en el depòsit municipal i informes, i quedaria de la següent manera. La quota tributària quedaria servei d'enganxe en 75 euros, el servei de retirada completa i trasllat al depòsit municipal 130 euros, l'estacionament a partir del següent dia de l'entrada del vehicle en el depòsit municipal 8 euros per dia, l'informe de senyalització realitzat per la policia local 50 euros i l'informe d'actuacions policials 30 euros. Per tant, també comentar que són números trets per informes tècnics tant de la tesorera municipal, de l'oficial en cap de la policia local i de la tècnica de recursos humans en valoració d'hores i de costos a l'Ajuntament. I, per tant, no hem participat, bàsicament, políticament no hem decidit ningú les quantitats ni ningú les qüestions, sinó que és merament una modificació més tècnica que altra cosa. Moltes gràcies.
0: Una aclaració per part de Compromís, Víctor?
1: Abans d'explicar la nostra posició, voldríem dos aclariments respecte al text de l'ordenança. En comissió, és informació que no vam preguntar en comissió perquè és informació que ens vam donar en el moment, i després repassant-ho, veig, per exemple, en l'article 2, en punt D, parla de informes tècnicos d'interès particular relatius a accidentes, senyalització, tal. Segons vau dir en comissió, si no vaig entendre mal, els partes d'accidents no es podrien cobrar sobre això, si la legislació no ho permet. En canvi, dins del text de l'ordenança parla els exemples que posa, un d'ells és accidents. No sé si això és un error o...
3: Clar, perquè són uns dels informes que realitzen els tècnics de la policia local, els policies, i per tant va quedar així en la redacció, però que en el cas de que sigui un accident de tràfic sol·licitat per el tercer implicat o de l'assegurança, no es pot cobrar perquè no estan exemptos.
1: Vale. Igual convindria llevar això, perquè no sé, pot portar confusió, perquè que el que ho reclama després li cobres i el dia, és que l'ordenança ho posa.
3: Ho retirem.
1: Saps? I n'hi ha una altra cosa, que respecte als informes de senyalització, no tinc massa clar quins tipus d'actuacions són. De fet, ho ha parlat, este matí ha pogut parlar amb la policia, sí. Tampoc m'ho han sabut aclarir. Si, per exemple, la meva qüestió era si això sí, incloïa, per exemple, els guals permanents.
3: Els guals permanents, que corren no. Detall d'ell, perquè jo he parlat en Santi.
1: Ah, sí, espera, no.
3: Sí, perquè havia comentat que havies estat i els guards permanents, alguna senyalització en el tema de càrrega-descàrrega d'alguna necessitat que tingui algun comerç que sol·licite, pues, n'hi haurà que fer un informe de la possibilitat o no, de la qüestió on va dirigit i conforme t'ha dit ell, pues, el tema de si hi ha que posar algun contenidor d'obres o alguna qüestió que requerisca un informe de viabilitat de tràfic, pues, també.
1: Per tant, entenc que si instal·les un wall permanent abans de pagar el pago recurrent és que fer un pagar un informe inicial. És això.
0: Bé, sí, més que res perquè el wall permanent
3: requereix
0: que una revisió per part de la policia, perquè tu pots agarrar i pintar-te un vado o posar-te un vado i pintar-te 2 metres més. Una que ha costat. O sigui, algú té que anar a controlar que el que estàs fent o el que has demanat és correcte. Entonces, n'hi ha un informe.
1: Sí, sí, entès.
0: No per res, per autoritzar la viabilitat. O sigui, n'hi ha gent que té un vado i demana 3 metres al costat i se'n van a cara del veí. Tu no pots posar el vado a cara d'un veí.
1: Respecte al...
0: Pintem més groc del que toca. Sí, això. I n'hi ha qui ho han pintat els pintors municipals. Han anat i han pintat el tros i algú ha anat i ha pintat un trosset més. Perquè es veu la pintura de diferent color. El tema del vados és una cosa que hi ha un estudi damunt de la taula que ha fet la policia local en temps.

0: pagar el corresponent vado. Estem plantejant presentar una ordenança única i exclusivament de vados, també basada en les experiències que tenim en diferents municipis, on depenent, hi ha municipis on diferents zones es paguen unes diferents quantitats, depenent de si estan en un lloc o en un altre, hi ha ajuntaments on es paguen tots per igual i hi ha ajuntaments que n'hi ha vados de primera categoria, de segona categoria, de tercera categoria, depenent del número de vehicles que entren dins d'eixa cotxera. Entonces, n'hi ha preus per a finques, n'hi ha preus per a cases on n'hi ha molt increment de vehicles, simplement pel fet de que estan xafant la cera i aquestes ceres es fan malbé i en el seu moment es tenen que reposar. Però això és una altra qüestió que ja vos plantejarem a tots els partits en el seu moment quan ho tinguem tancat.
1: Bueno, ara parlant ja de la proposta en concret, una vegada aclarit això, nosaltres, després de llegir-la, la proposta i estudiar-la, hem vist que té sentit fer això, no? Té sentit que una taxa, si jo aparco el cotxe malament i l'Ajuntament me la recull, l'instal·la, el porta al dipòsit i li costa 100 euros, si jo, a mi me'n cobren només 50, la resta de la ciutadania està pagant 50 euros perquè jo he fet una infracció. És totalment injust, ho mires però no ho mires. Val? Per tant, ens pareix justa la proposta. Qui la fa, la paga, i no... Perquè a vegades pareix que el que no paga un, ho paguem la resta. Tot, res és gratis. I en aquest cas, l'únic benefici que trau una persona de pagar malament és ell, no li dona cap benefici a la resta del poble. Per tant, està clar. Agraïm com s'ha fet aquesta proposta, perquè el càlcul està molt ben explicat. N'hi ha un error, però no sé si n'hi haurà error o no, però almenys està ben detallat les hores de la policia, el cost de la grua, el cost de l'hora de policia, tal i qual. Crec que contrasta molt amb la pujada, gran pujada que vau fer amb la taxa de la brossa. Contrasta molt amb l'informe que vau presentar aquell moment. Ja vam presentar un pleno, un recurs de reposició, explicant tots els detalls, perquè evidentment no es detallava d'aquesta manera quin era el cost, i creiem, avui en dia encara creiem que és injusta aquesta taxa de FEM, com es va fer. I nosaltres estem d'acord amb aquesta proposta perquè som un partit responsable. Som un partit responsable i quan veiem que alguna cosa és just ho aprovem. Ens interessa políticament o no, això és una cosa que no tenim en compte. Anem al text concret. En canvi, així dieu que tot s'ha fet amb criteris tècnics, que no hi ha cap criteri polític. N'hi ha un criteri polític, que és elegir presentar aquesta proposta. I no un altre. No un altre, que altres pendents que també serien justes. Per exemple, els carregadors de cotxes que n'hi ha al carrer, els cotxes elèctrics, aparca un cotxe allí, i tot el que carrega ho paguem tots els que estem així i la resta de gent empadronada d'aquest poble. Però el problema no és només aquest, sinó que on podrien carregar 10 cotxes en un dia... Uno va a treballar, la part que ell es posa a carregar i el té quan ells de treballar ahir i no passa res, perquè té que pagar lo mateix de tindre-lo una hora, de tindre-lo 20 hores. Vale? I, per tant, ahir cal una ordenança. Una altra és en la zona d'autocaravanes. Resulta que ara estem pujant-li una taxa a la ciutadania del poble, que és la majoria que aparcarà malament, també n'hi haurà algú de fora, però, en canvi, la gent que ve a visitar-nos de fora ho té gratis. Ho té gratis i... pot tindre sí de vacances, no? I no té que pagar ni la llum ni l'aigua i de nou fa un mal ús, es queda allí més temps del que toca, impedeix als altres que entren i això és el que passa. Nosaltres igual podríem dir, escolteu, presenteu-nos aquestes propostes i llavors parlem d'esta. No anem a fer això, però creiem que siguem més responsables que vosaltres, perquè aquestes propostes justes ja moltes les hem demanat ja fa temps, no n'hi ha resposta, no entenem el per què. Perquè va davant fer pagar a la gent del poble el que toca pagar i no fer pagar a la gent de fora. No ho entenem.
2: El que faig és infracció.
1: Sí, ja, que és majoritàriament la gent del poble que és la que viu així. Sí. Però, en canvi, els que van al parquing d'autocaravanes sí són massiva, quasi tots els casos, gent de fora.
0: Alguna excepció n'hi haurà. Normalment, Víctor, normalment el 90% dels cotxes que retiren és gent de fora. Perquè la policia, si són gent de Pego, té a bé tocar-los, cridar-los o comunicar-los que el seu cotxe molesta. O sigui, que no deurien, però fan un servici també d'informació a la gent

0: sempre quan això no estigui mal aparcat i no molesti. O sigui, et sorprendria en la relació de denúncies com el 90% dels cotxes que retiren és de gent de fora.
1: Bé.
0: Sí, no he acabat encara, però...
2: Ah, vale, perdona.
1: I no, res, com hem dit, votarem a favor perquè creiem que és justa i convenient.
2: Que, Víctor, de lo que estaves parlant dels cargaus elèctrics, l'enginyer ja la té molt avançada, que en un proper, en els pròxims temps, es tindrà que pagar com a tots els puestos.
0: Gran.
3: Hem d'actualitzar una ordenança de retirada de vehicles i nosaltres estem d'acord en treballar en aquesta línia, facilitar-li la feina a la policia local. Des del primer moment nosaltres és la línia que tenim, que al final va repercutir en més seguretat i més garanties per als veïns i veïnes. Ho han fet i ho han demostrat en el pressupost, tot amb partides per càmeres, per diferents mitjans. Ara també tenim un dron. Tots nosaltres entenem que la seguretat, la convivència és fonamental. En aquest cas, actualitzant aquesta ordenança amb informes tècnics i escoltant de la policia local, que són els més que saben, igual que es vam escoltar, i també va sentar Enrique a parlar, el tema de la nova comissaria que anirà on està l'antic matadero, i ahir tenim una subvenció recollida per part de Diputació d'Alacant de més de 700.000 euros, doncs nosaltres és la línia que tenim a nivell municipal, els populars de Pego, i treballem conjuntament en administracions superiors. Ja vam demostrar també en el tema de pàrquing d'autocaravanes, que vam arreglar una subvenció de Diputació d'Alacant, però el govern local la va gestionar, el seu va gestionar, i nosaltres vam deixar participar en prendre una decisió en quant a on ubicar eixa nova instal·lació, eixa pàrquing d'autocaravanes, que sabem des del primer moment, i ho van treballar a socialistes, que ahir no el volien perquè entenien que no era on corresponia. I ara, a banda, pues, totes les línies d'actuació que hi hauria que modificar perquè fora pues, més coherent el seu ús per part dels usuaris. Podria entrar en més detalls quan es va presentar així pues, una proposta per tindre un pàrquing d'autocaravanes, un càmping d'autocaravanes, i finalment ens van donar facilitats per a poder-se instal·lar. Hi ha estudis que anaven a beneficiar-nos a nivell municipal i a nivell de comerç local. Per tant, nosaltres tenim clara quina és la línia de govern que tindríem en matèria de seguretat, nostres veïns i veïnes, en matèria de comerç local i en matèria de reactivació econòmica del nostre poble. Tirem en falta una línia de treball en quant a l'ordenança de la taxa de la basura, que es va fer en el seu moment baix una aplicació legislativa, i entenem que el govern local, Enrique Moll, si té temps, antes d'acabar la legislatura, hauria de treballar en la línia de baixar la taxa de la basura i bonificar aquells que reciclem, perquè no resulta interessant fer aquesta tasca en les cases, ja que no tenen compensació alguna. Per tant, aquesta serà la nostra línia de treball.

0: arribem a governar i ara mateix el que tenim damunt de la taula anem a votar a favor.
1: Este ha caigut propet.
2: És que faig que estic a la
1: Bueno,
3: És acabat, no?
1: Ai, però tindrem d'acabar, però si estireu una hora xerrant i parlant, revisant tots els projectes, quan estem parlant d'una ordenança, revisió totes les ordenances, doncs pues no es pot acabar.
4: Ei.
1: Avui sigut els dos. Funciona altra volta o què? Vale, en este moment no hi ha gravació. I quan no hi ha gravació, no hi ha havia d'acte. Entonces, què és el que tenim que fer? Suspendre el plenari?
4: No, el plenari no el podem acabar. Tu noto i ja està, però noto i escrit i ja està. Ja, ja va acabar.
5: Quanta sigla si vols?
1: Vale, molt bé, doncs... Pues. Raúl va parlar.
6: Jo com pareix que ha començat la campanya electoral i altres partits, que estem parlant d'un punt i anem a tots els punts, tant Compromís com el Partit Popular avui, esteu parlant de més coses, doncs mira, jo pròximament també anem a fer el frontó, que anem a fer el frontó nou, com tots sabeu, tenim l'estudi del Trinquet, que està a punt d'acabar, a banda també anem a pintar la pista de la Triahora i tenim el curs de gent major de, que s'ha muntat a la gimnàsia que fem, que ho tenim desbordat. Avui era el dia de major, demà suspès, que tenia la primera eixida de xarxa xalup perquè la vista aronja, ho farem després del pont, i res més, conforme anem això, cal plenari i diem tot el que s'ha fet d'esport, perquè així pareix que anem a la campanya. Per desgràcia, la Diputació d'Alacant no està donant ni un duro a, ni un euro a, tampoc a esports com sempre, però bé, nosaltres seguirem insistint, toca en portes, val?
1: Molt bé. Passem a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Punt octau. Mocions.
7: Mocions, no n'hi ha... No tinc costat.
1: No n'hi ha...
7: Esta secretaria no té constància que n'hi haga ninguna...
1: Per favor, que està gravant-se. Que no estigui, està sentint-se.
7: No costa ninguna moció.
1: Punt nové.
7: Donar compte de les resolucions dictades des de la darrera sessió ordinària.
1: Pregs i preguntes. Víctor. Toni. Vale. Com és de costum, dins dels pregs s'ha publicat la licitació d'obres del carrer Ramon i Cajal. La presentació d'ofertes acaba el 6 d'octubre. S'ha publicat la licitació de la prestació de serveis d'assessorament jurídic. El plec s'acaba el 13 d'octubre. I s'ha publicat la licitació de millores de zones verdes en el polígon industrial, que es va quedar desert en l'última licitació. S'acaba el 9 d'octubre. S'ha fet un contracte menor de manteniment i conservació de la fatxada de l'immoble situat en l'avinguda Jaume I. S'ha fet un contracte menor de redacció del projecte i l'execució de reurbanitzar el carrer Sant Miquel. S'ha fet un contracte menor d'obres de reparació i sanejament del carrer Sant Carles IX. S'ha fet un contracte menor de serveis per al manteniment i adequació del camí municipal de Montnegre per a la millora de l'accés i operativitat dels mitjans d'extinció. S'ha fet un contracte menor d'apertura i creació d'àrees i punts estratègics de gestió per al port dels Pilarets. I s'ha fet un contracte menor de serveis de gestió de campanya de bons consum. Voldria fer menció a dos... Perdona, a dos... Ho havia vagat així. Volia fer menció a dos persones del nostre poble que en poquet temps han tingut un reconeixement a nivell internacional i volia fer una menció que quedarà constància en l'acte. Una menció a José Vicente Torres Pérez, talent pegolí que deixa empremta en la investigació científica. Des de l'Ajuntament de Pego volem felicitar al neurocientífic pegolí José Vicente Pérez, Torres Pérez, investigador del Ramon y Cajal i de la Universitat de València, per resultats de la seva investigació sobre el paper del gen FTD9 en el síndrome de Williams. Un treball realitzat amb el peix zebra que ha sigut publicat recentment en la prestigiosa revista científica Molecular Neurobiology. Enhorabona, José Vicente, pel treball, la dedicació i per contribuir en la teua investigació en continuar avançant en el coneixement científic, i és un orgull veure el talent de Pego fent ciència i arribant tan junt. I l'altra menció és a Néstor Portes Morell, que després de 15 anys com a jugador professional de pilota valenciana ha decidit posar punt i final a una etapa que ha format part de la bona part de la seva vida. 15 anys de trinquets, partides, entrenaments, sacrificis, victòries i moments difícils. 15 anys defensant amb passió un esport que forma part de la nostra cultura i portant sempre amb ell el nom de Pego. Des de l'Ajuntament de Pego volem felicitar-te per tota la teva trajectòria i sobretot donar-te les gràcies per representar el nostre poble, per l'estima per la pilota i per haver contribuït durant tots aquests anys a fomentar-la i mantenir-la viva entre les noves generacions de pegolins i pegolines. Ara acaba la teva etapa professional, però queda tot allò que has sembrat pel camí. Les partides, els records, les persones i l'exemple de tants anys de dedicació. Enhorabona per la teva trajectòria, Néstor. Gràcies per portar Pego en tu durant aquests 15 anys i molta sort en tot el que li vindrà. I ara sí, Víctor.
8: Val. Jo volia fer una pregunta al respecte d'un tema que he tractat prou volta en este plenari i que crec que és adient, vull treure-lo, que és el de la vivenda. Demà es votarà per el decret Mari Carmen. Mari Carmen, hi ha molts casos de Mari Carmens i que no són Mari Carmens, i en Pego també. Vale? En Pego, i vos dic, esta setmana suposo que vosaltres rebreu també, com a equip de govern, rebreu també moltes sol·licituds en aquest respecte. Aquesta és una mare que viu a Pego, que em dia l'altre dia. Hola, com estàs? Espero que estigues bé. Perdona per escriure tan tard per la nit, però estic buscant una casa per alquilar. I és que espera't perquè m'ho dia en anglès, val? I tinc fins a final de mes per anar-me'n. Si tens alguna informació que pot ajudar, per favor, ajuda'm. Perdona per l'inconvenient. Jo li vaig dir que mirara una agència del poble, que per desgràcia l'Ajuntament no té cases ni cap tipus de política en aquest sentit. Ell em contesta. Perdona per molestar-te de nou. Sí. No sé què fer. He preguntat a tots els llocs. Han anat agències i només n'hi ha cases per a vendre. A més, les poques que he trobat estan extremadament cares. Estem arrinconats. No sabem què fer. I no vull que estropejar la vida que ha muntat la meva filla així. Ella s'ha acostumat a viure així i no sabem on podem anar-nos-en. Aquesta és una. Bé, la realitat, li vaig dir que n'hi ha un... Justament en aquests dies vaig aixir el decret este i vaig dir, escolta, n'hi ha un decret i parla amb un abogat que igual pots... El drama és que no té contracte, a més, que també n'hi ha casos de Xina. Per tant, no li serveix de res este decret. Però després d'ahir, una altra xica em va dir que s'havia separat, tornava a Pego i no trobava res que poguera pagar i seguir mantenint la seva vida, el seu fill i a ella. Ara està vivint a casa un amic en una habitació que l'ha deixat per una quantitat mòdica. I així en molts casos n'hi ha al poble. Ja va dir moltes voltes que des de l'Ajuntament es poden fer coses. S'ha demostrat que es poden fer coses i passa quan la gent rebenta, com ha rebentat ara, es mobilitza, i també es nota quan el PSOE, quan el Partit Socialista necessita compromís o partits de l'esquerra per a governar, que li exigeixen això. La diferència, podem comparar municipis de si prop on el PSOE governa en compromís, com es fan coses. Modestes o menys modestes. Ara Pedrega. I així Pego, com en el suport del PP, no s'ha fet absolutament res en este pla. En propostes aprovades per plenari que hem presentat nosaltres. En l'últim pressupost vam proposar que es fes un estudi sobre la situació de la vivenda, quines solucions poden donar des del poble. El Plan Vive, l'Ajuntament s'ha apuntat, el Plan Vive de la Generalitat, on es cedeixen terrenys per a que la Generalitat construïsca, s'ha fet, s'ha adherit sense cedir cap terreny, o sigui, és que és un brindis al sol. La pregunta és, penseu fer alguna cosa d'ací final de legislatura? Us preocupa aquest tema? Creu que n'hi ha un problema al poble i penseu fer alguna
1: cosa? A veure, és que va tant si vens fer la pregunta directament. Tenim pendent una reunió en Casa 47, que com sabeu és l'empresa que heredera del Saref. Tenim demanat una reunió amb ells perquè en Pego n'hi ha diferents propietats, tant en finques com en terrenys, que perteneixen a aquesta entitat. Entonces, una de les coses que volen fer és reclamar aquests terrenys i aquestes viviendes per a poder fer un parc públic. Per desgràcia, aquest ajuntament no té res, no té terrenys per a poder cedir, per a poder fer vivienda pública. No en tenim, i els únics que tenim són els que van cedir. Però sí que sabem, per informació, que Casa 47 té terrenys i té propietats en el nostre poble. Conforme s'ha fet en altres pobles, com Pedreguer o com Xàbia, que han tingut reunions i han pogut aconseguir que viviendes que estaven, que en el seu moment eren del Saref, puguen revertir com a vivienda pública, és la intenció que té aquest ajuntament en la reunió que tindrem amb ells. Però estem pendents de que ens donen la reunió per a intentar solventar, perquè saben que n'hi ha terrenys golosos per a les empreses que pogueren construir. No estem parlant de terrenys en urbanitzacions, no estem parlant de terrenys dins del poble i de pisos ja fets dins del poble que no estan acabats o no tenen llicències oportunes, perquè en el seu moment els bancs el que feien era, hi ha una finca dins de Pego, que els propietaris no poden pagar la llicència, el projecte i les llicències, perquè són propietaris de 4 pisos i el banc era propietari de 20 i pico pisos. No eren, i surt que els propietaris no poden fer ús d'ells i els dels bancs, al final ha parat a cap i altre. Llavors, la intenció és arribar a una reunió amb ells i intentar solventar aquest problema.
8: Has dit que els terrenys que tenen ja s'han cedit. Quins terrenys s'han cedit aquí?
1: No. La parcel·la que està enfront del Balbino, per exemple, tota la parcel·la que hi ha enfront del bar Balbino és de Casa 47.
9: Enrique, quina és la nostra parcel·la, l'única que tenim?
1: Ara, l'única parcel·la que tenim nosaltres és la que n'hi ha en el cementeri, no en tenim altra. Al costat de, al
8: això s'ha cedit, de... s'ha cedit aquí?
1: Això està cedit al plan Vive, que estàvem parlant.
9: 352.
1: És l'únic terreno que hem cedit, perquè és l'únic que té titularitat pública.
8: Això, bé, jo ho dic perquè jo la documentació sobre el Plan Vive l'ha demanat i no apareix cap parcel·la cedida. No sé si no se m'ha donat, i se m'ha donat, se m'ha facilitat esta setmana, que no és que siga desactualitzat.
1: Pues, revisarem, però el vam cedir en el seu moment, això és 1.000 metres que tenim ahí. Vale? Però sí que tenim vistos terrenos, cases, pisos que perteneixen a Casa 47. Adquirir terreny. Correcte. Vale. Toni?
10: No volia fer-la perquè el temps que porto, però bueno. A veure, jo tinc una pregunta. El plenari passat vam estar comentant sobre els treballadors del nostre ajuntament, les treballadores en concret de la residència, que tenien un problemeta, ho vam prendre per xarxes socials, i m'agradaria saber a este plenari com estan els tràmits en companyia de les treballadores de la residència. També m'agradaria que no em valdria l'excusa de dir tenim una reunió i ho tenim un poc clar, a veure, reunions no heu tingut vosaltres, el Partit Popular ha tingut reunions amb les treballadores per saber què és el que passa, quin problema tenen, suposa que els companys de Compromís hauran tingut també reunions en elles, correcte? També han tingut reunions en elles, els mateixos companys de Compromís, o sigui, que tots ens han reunit amb les treballadores i ens agradaria saber, suposa que estareu d'acord que ens agradarà saber com porta bé el PSOE l'assumpte amb les treballadores, o si PSOE i Compromís, que heu parlat amb les treballadores, heu fet algun consens o alguna xarra sense saber el Partit Popular, doncs ens agradaria saber a tots com estan els tràmits.
1: A veure, jo crec que tu tens informació privilegiada i per
10: no,
1: tant...
10: No, jo no tinc informació
1: privilegiada. Home, tens informació privilegiada. Vulguis tu o no vulguis, tens informació privilegiada.
10: La mateixa que pots tindre...
1: No, jo en tinc més que tu, perquè a part de conviure, sóc l'alcalde. O sigui, jo tinc la informació corresponent, no són les treballadores de la residència, que quede clar, són les auxiliars de clínica de la residència,
10: vale,
1: no són les treballadores. Quan parleu de treballadores n'hi ha que diferenciar.
10: Les 12 auxiliars, rectifique, les 12 auxiliars.
1: Vale, no és que parleu de les treballadores. El comunicat que ha fet el sindicat parla de les treballadores. No, n'hi ha que parlar que és només el col·lectiu de les auxiliars de clínica.
10: Vale?
1: Ahir vaig estar, vaig tenir una reunió personal en elles, perquè han tingut moltes reunions, i ahir vaig tindre una reunió personal en elles, i pareix mentira que em preguntes si ha tingut una reunió, perquè ahir la vas tindre i estava la teva dona, o es veu que no el parla tu de les reunions, no, o no el conta les reunions.
10: Enrique, el que no m'agradaria és que formularitzarem els assos particulars,
1: no,
10: els assos de treball.
1: No, particular,
10: no, no m'agradaria ni que clavi la meva dona ni tu a l'estat.
1: Estàs dient-me que no tens la informació. Jo estic dient que em sembla raro, perquè jo tinc, a part de tindre la informació de les treballadores, perquè la mala treballa allí, no tinc ningú problema en dir-ho, que treballa allí, tinc la informació de les reunions que he tingut en elles. Entonces, no, simplement estic dient això, no estic dient res.
11: Al pleno.
1: Vale. Per tant, ahir vam tenir una reunió amb elles en les quals vam acostar, acostar postures entre els treballadors i la patronal, que en aquest cas és l'Ajuntament, i la intenció és arribar a un acord. Un acord en els punts. Primer, hi ha unes demandes estructurals, hi ha unes demandes referents a modificacions, hi ha unes demandes referents a la RPT, però les demandes més fortes que puguen hi haure és un tema d'horaris, és un tema de complements que estan en la RPT, que s'han discutit moltíssim en els sindicats, en les meses de negociació i en les quals ningú ha votat mai en contra, ni siquiera els majors representants sindicals d'aquestes treballadores, i per tant les coses que són deficiències o estructurals van estudiar-se, van a fer-se i van a intentar millorar-se. Simplement vam posar una bateria de punts, ahir també que eren 9 punts que vam posar damunt de la taula, que no tenen res que veure ni en l'escrit que hagi publicat en la premsa, ni en l'escrit que el sindicat ha presentat en aquest ajuntament com a registre d'entrada, perquè dels punts que vam parlar en el seu moment crec que no coincidís ningú des que hagi en premsa ni des que hagi en la demanda del sindicat. Són punts completament diferents que ahir vam tractar i que són coses de servici intern i de treball que al final l'Ajuntament farà una proposta als treballadores i jo crec que és raonable la postura de l'Ajuntament. Simplement no n'hi ha altra.
10: Home, em pareix bé. Simplement era el malestar que tenen les treballadores, que se'ns ha comunicat al Partit Popular, que volien saber què és el que passava. A veure si ja ho teníeu en compte, si teníeu que aclarir-ho. Estàs dient-me que ho teniu que aclarir? Perfecte.
1: Estic dient que la reunió la vam tindre ahir. Jo, per sort o per desgràcia, este matí ha tingut un matí, la regidora, igual que els tècnics de personal, han intentat trobar que entrar tres voltes al meu despatx. Avui tenia el despatx ple de visites i de compromisos i no he pogut assentar-me en ells. Demà, que tinc el matí més buit, pues m'assentaré en la regidora i en els tècnics, perquè les propostes que m'hem traslladat ahir així hem decidit que hagi les 3 de l'esperar i jo no he tingut temps a reunir-me en el departament corresponent. Entonces, la intenció serà demà assentar-nos, veure les propostes que m'han passat, quines són viables, quines no tenen més recorregut, i intentar arribar a un consens. Si al final no arriba a un consens, sempre estan les taules de negociació, sempre estan els convenis i sempre està la potestat de la patronal de marcar algunes directrius dins de lo que és el servici. No n'hi ha més. Alguna aclaració més? Pues donem per acabat el plenari. Com no tenim públic, anem amb tots.
10: L'oficial local està plantat al fil. Jo tinc que baixar carta humana.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: queriendo más.
1: Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
2: Sense punguit de la freqüència modulada. Això és Radio Pego. Oh, no.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Radiopego 107.8 en FM.

ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Ràdio Pego, som la teua veu.

0: radiopego@pego.org, el correu de la ràdio.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: All right, then I'm ready.
1: Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.

Cada dijous a les 22 hores tens una cita per recordar aquelles velles sintonies lligades a les vivències del nostre passat. Altres músiques, un espai musical on cada cançó ens evoca aquests moments viscuts. Perquè tal com dia la cançó... No.

país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries, els dijous a les 16 hores i a la web quan tu vulguis.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.